Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: cap de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Ciudad Cooperativa.
1: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

conec. Que penso en mi més del que jo voldria. Però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: pedir más tragos. Voy a tirar los dados. Voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Figa Flava, que ja sé que vols royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah,
1: ah. Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vols fer temes amb mi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que des de fa més de 4.000 anys la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celeste en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahir van fer 12 divisions i d'ahir van fer, sense que les estrelles representessin un cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar. I avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus. les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
3: Segon, que no s'acaba
1: Jordi,
3: d'alinear.
1: Què
3: això
1: fas?
3: No, que s'has... Ara. Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc Venus a la meva casa i estava...
1: Ja t'hi cap, a casa?
3: No, és que no... Clar. Això estic parlant d'altres coses, jo.
1: Estava
3: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
1: Llavors sí que mal assumpto, eh?
3: Sí.
1: A veure com ens solucions això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines
3: mira,
1: conseqüències tindrà.
3: M'ha agradat molt l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
1: Home,
3: que, cert, he de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida.
1: Uh-huh.
3: Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, el probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
1: Doncs prenem nota, eh?
3: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència.
1: Uh-huh.
3: Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosqueja una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixin que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
1: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
3: Exacte.
1: Sense previ avís de cap tipus, oi?
3: Imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
3: El que hauríem de per això ara diferenciaré el que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra,
1: sí, home, sí,
3: estructures antiquíssimes,
1: uh-huh,
3: tenen un sentit astronòmic, de calendari. Uh-huh. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
3: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que doncs, abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
1: Segurament és de moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades.
3: Sí,
1: cosa
3: sí.
1: Que també dona per investigar, tot plegat.
3: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
3: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
1: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
3: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
1: I dius, tant. Ostres, qui veu una ossa a la ossa,
3: mare,
1: no?
3: Diu. Exacte.
1: Sí.
3: A la ossa, que després és el carro. Se li diu el carro perquè en
1: el cullerot, fins i tot.
3: El Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes.
1: Uh-huh.
3: No, doncs no deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
1: Interessant, això, eh? Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
3: Exacte. Tu, per exemple, quin signe ets?
1: Doncs jo sóc bessons.
3: Ah, mira,
1: tot juny. Veus? Fixa't.
3: Sí. Doncs tenim tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
1: No ho sé, no et sabria dir.
3: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
3: No, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real. Condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
3: Sí.
1: És això?
3: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també depèn, o sigui, la posició del Sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la Lluna en aquell moment. També dependrà la posició de Mar, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
3: sí,
1: en general, no?
3: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi i després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors no.
1: Clar, això és
3: que
1: curiós.
3: Que també poden
1: perquè...
3: dir, esclar, és que no ho vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No sabies que existien, clar.
3: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura o actual ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això,
3: Exacte.
1: Ja.
3: Sí. Però després, cap al Renaixement, he dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a encàrrec, eh?
1: Sí, sí.
3: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
3: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
3: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
3: com a tu.
1: Sí.
3: Quantes vegades
1: sí,
3: ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades, innombrables
3: moltes
1: vegades.
3: Sí, sí. Moltes vegades.
1: Sí, sí. Sí, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa, sí, sí, és veritat.
3: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
3: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
3: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps. I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir la no sé qui carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica
3: a
1: això.
3: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi. Acte seguit ho vam deixar. Bé,
1: això...
3: seguim.
1: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
3: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla. Bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
4: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: Cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
4: Cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50, per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin, espero haver-ho pronunciat bé, ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
4: I que bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
4: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX. Al segle XX,
4: sí.
1: Ja, vaja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
4: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
4: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que havia demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
4: I ho afirmava...
3: Això de la casa a Mart, què vol dir?
4: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
3: Però qui té casa a Mart?
1: Que tenien una finca allà, o com va?
4: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
4: Sí. Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir,
4: sí.
1: I com va anar? Explica.
4: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant, és Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor, el Gauquelin, arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
4: sí, no? Sí, sí, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
4: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que... Llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
4: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
4: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
4: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques.
4: Sí.
1: No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar...
3: La perversió dels estadistes, eh?
4: A veure, a partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
4: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
4: Al mateix nivell que,
1: Usain
4: Bolt. Sí. Clar. Amb la qual cosa, bé... Això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
4: Sí. I entre una cosa i l'altra, la cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Oh, això és important, eh?
4: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què ells, aquests sectors, intenten refutar els que els refuten amb ells, no?
4: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional, que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
3: Compte.
1: Mira, veus, això
3: Compte.
1: És... Això...
3: A França les coses van diferents.
4: Sí.
1: I té nacionalitat, eh?
4: Sí.
1: Identitària, a més. Fixa't. Sí, has de tenir un passaport. Sí,
4: has de ser francès. Això... I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia, en els criteris de selecció, també,
1: claro, si és francès...
4: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
4: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
4: Sí.
1: Pels astres.
4: Sí, sí, sí. I, ja. I aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a bueno, Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat, què és el que no et quadra tu de l'horòscop que ens estaves dient abans?
3: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí.
3: Un
1: per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
3: Que quan me'n recordo el pati quan saltaven a corda i Leo, Piscis, no sé què, que...
1: Sí,
3: bueno,
1: sí, tant.
3: I es deien tota la...
1: Jo tinc un trauma, aquesta cançó d'aquelles que no pots dormir, eh?
3: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el sol passa, perquè el sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Uh-huh. Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12... en el sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord, molt bé.
1: Aparentment...
3: anem a veure.
1: Sí. Tindria cert sentit, no?
3: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
3: Resulta que el sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
1: Ah.
3: Aquesta no hi és. No l'hem posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
1: Tenim... Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
3: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé,
3: No quedava bé. A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs
3: molt
1: estrany.
3: Per aquí.
1: Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
3: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc
3: és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el sol a davant, evidentment.
1: Sí, esclar. Però, no, de dia no es veu cap constel·lació.
3: No. Quan el sol està a la casa d'Ofiuc, aleshores ja no es veu, Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, ara, estem amb això.
1: Acceptem.
3: Aleshores,
1: vinga.
3: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
3: El sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'està uns 44 dies, que això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs, hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són...
3: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí hi ha estat pocs dies al sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no
1: toca. És molt curt, diguem, el tema.
3: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps hi està el sol, Ofiuc?
1: A veure...
3: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
3: 18 dies.
1: Carai.
3: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
3: No me viene.
1: Carai, això...
3: Doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
1: Sí.
3: I subjectivitat, vull dir que no...
1: De fet, el doctor Trigo ho deia, no?
3: Sí. És això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera... el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs bàsicament els que hi van anar allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
3: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
3: La X de Twitter, sí. Clar, no sé clar, si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
1: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
3: sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, és veritat. Sí.
3: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. Seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
3: Però aquesta línia de les constel·lacions, és de les constel·lacions del Zodíac, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem-ho així, d'un disc. No?
1: Sí.
3: No giren en totes direccions com un àtom, com us podíem imaginar amb un àtom, sinó que giren amb un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta. Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure?
3: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis. T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de... Diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això. Fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, però es mou, diguem, que... es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment...
3: L'eix de la Terra, tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
3: No?
1: Sí.
3: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes. Aleshores,
1: com una baldufa, ara, no?
3: Sí, exacte. Com sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, al nord, sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
3: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament no es mou. Sí, sí. Està just només a un grau del nord real d'aquest eix. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estat sempre igual, sinó que ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac, Alfa Draconis.
1: Clar.
3: Estava apropet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella. No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
3: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
3: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí.
3: A més, això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
3: Que els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
3: Ah, exacte. I la base
1: no s'ha adaptat, no?
3: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys. I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està balança, sinó que està en una altra constel·lació.
1: Clar.
3: Això... És molt possible, perquè s'ha mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això, n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
4: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament el mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria, al mateix lloc,
3: sí, no, hauria de ser així.
1: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
4: Sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'ha vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
4: Sí, no sé, clar. No. Ara, dibuixa un ofiuc.
3: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
4: Val.
3: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
4: Ah, val.
3: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot això és mitologia.
4: Bueno, no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
4: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica de spoiler del capítol de la Terra plana que encara no hem fet.
1: Ah, Ja, bueno.
3: Sí, perquè la, això hi ha molt de dia, la Terra plana.
1: Sí, però, però avui toca, toca el tema, els horòscops. Nois, no ens desviem, que de seguida sempre marxeu. Marxeu i el temps és limitat, companys.
4: Bueno, bueno, bueno.
3: D'acord.
1: Centrem-nos, centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
4: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
4: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
4: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
3: M'hi sumo.
4: Sí, sí, sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant, què deia en James?
4: Bueno, aquest matemàtic...

0: Perfecte, perquè al final...
1: Home, tot fa pensar que sí, no?
0: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
0: Sí, sí, sí. 2.000 parelles
1: poca
0: de bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
0: Altres vegades ho he trobat, aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però d'acord.
2: No eren alemanys.
0: No eren alemanys.
1: Sí. També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap.
0: Sí, sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum, i
1: endavant,
0: ho respectem també profundament.
1: Doncs sí, ell va agafar
0: abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet.
1: Veus?
0: Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, amb tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
2: No, està bé, és un entorn controlat.
0: Sí, sí, sí.
1: Està ben pensat.
2: Sí.
0: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
1: Ah, directament, res.
0: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Oh, 2.000,
0: Sí, sí, sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
2: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
1: No, clar.
0: Doncs li van dir, és que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir, va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no.
0: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Allà anar a apurar ja al màxim, de dir, veure.
0: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals,
0: Sí, després això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
0: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han criat són diferents. Clar, això li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia de què serveix?
1: Clar,
2: exacte. Sí, clar, no em repliquis això perquè, clar, m'estàs dient la raó.
1: Sí, efectivament.
0: Sí.
1: Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
0: Sí, aquí doncs hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes que no són mesurables, com ara el karma.
1: Aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
0: Sí, és que diu, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
0: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
0: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
2: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial
0: evidentment.
1: Al respecte.
0: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no ets francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Això serveix una mica per tot, potser, també.
0: Sí, Jeffrey Dean venia allà, muntava els experiments i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
0: Exacte.
1: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, Una mica el tio amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho,
0: Sí, sí, i això és només els bessons, Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat, Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitatòria

0: gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, clar, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
1: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
0: I la llum, no?
1: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres, que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
0: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no? És molt...
1: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això que la Terra guanya en bastants milions de vegades la força gravitatòria que et pugui exercir qualsevol planeta.
0: Ni que sigui per el cop que està, diguem.
1: Sí, sí. Jo he fet un càlcul de totes maneres. Jo he mirat, agafem un planeta gros i agafem-lo quan està més a prop de la Terra i calculem a veure quina força exerceix aquest planeta, que és Júpiter, per exemple, amb una... Jo he triat una pilota medicinal. Ho sento. Sento molt. Sento. Jo he triat... Ja ho sé, que a mi particularment no m'agraden les pilotes medicinals. Tinc un trauma de quan era petit amb les pilotes medicinals.
2: És com un Plimpton.
1: Sí, un potro. També.
2: O raspalleres.
1: Tinc un petit... Sí. També. Tinc un trauma. He triat una pilota medicinal. He calculat que una pilota medicinal exerceix exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i l'apretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
0: Clar, perquè la tens molt a prop.
1: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
0: Clar.
1: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
0: Ah, home, i tant.
1: Sí.
0: Benvinguda sigui. Ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
1: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena. Evidentment ha de ser plena d'aigua.
0: Sí, home, sí.
1: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
0: A veure.
1: Doncs a uns 23 metres.
0: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa influència que Júpiter.
1: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
0: Probablement la llevadora que assisteix al part també.
1: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
0: També tens raó.
1: Perquè també hi hauria un problema.
0: Clar.
1: Doncs cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, hi ha cap problema.
0: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, realment. Déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver, que intenten, bueno... Jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Molt bones, què tal? Com anem?
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Com vas?
3: Bé.
0: Com ho portes, això?
3: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
0: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
3: Bueno, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
0: Per fer un riures, no?
3: Sí, perquè el que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
0: Clar, però sempre hi ha aquell coquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor, oh, ostres.
3: Però sabies que això era mentida. Penses...
0: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
3: Això sí.
0: Bueno, què ens portes avui, va?
3: Avui la meva missió és, durant els, jo sé, 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
0: Home, és molt important,
3: Ja, gent a perseguir-me així amb torxes.
0: Que aquí tenim en Jordi i Servidor, que som astrònoms aficionats, i ens anem, ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. En la majoria dels casos, hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc., que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, Però, esclar, això ha canviat molt,
3: Sí.
0: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc.
3: Entès.
0: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
3: Entès, intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Albert ja ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, Perquè durant...
0: Tots van a parlar. parar allà mateix.
3: Sí, tot ben a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. I ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, li diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, uh-huh. És com haurien de ser les coses, eh? Però a vegades no són així. Però com us deia, bueno, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uh-huh. uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia es, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i per tant doncs intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir doncs dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat el del senyor francès Michel Gouquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè agafa una mostra de, va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc.
0: Sí, sí. Sí, però no va acabar demostrant res.
3: No, no, per això, però bueno, sí, que si agafes el que tu vols, doncs clar que tens raó.
0: No, clar, bueno, sí, però, clar, evidentment.
3: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
0: astròlegs.
3: Sí, sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones que tenien una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
2: Vaja.
3: No va encertar.
0: Fracàs, estrepitós.
3: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
0: Punyeta.
2: Però ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia, no?
3: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
0: Vale. Sí.
3: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic
0: seria... 75, eh?
3: Sí, 75%.
0: I ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
3: Ah, exacte, diem, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
0: Ah, que no sigui dit.
3: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar, si van encertar.
0: O sigui, ostres!
3: O sigui, els hi va, no, si tu fas a bollo, així a xorreo,
0: sí, sí, sí,
3: ells van encertar una miqueta més. Però, tot i això pot semblar un mini-èxit, no. Perquè...
0: Però molt per sota del 75.
3: No, no, clar, no, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... O sigui, el que deia un no coincid, de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
0: clar,
3: res.
0: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
3: Clar. Possiblement es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents, per a veure si coincidíem amb el perfil psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar a 2. I si ho fas a l'atzar, tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
0: Sí, clar. Certament.
3: Un altre fallo.
0: Justet, eh?
3: Sí,
0: justet.
3: Sí, sí, sí. Però, bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim i T. Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar, vale? I aquest...
0: 178.
3: 178. Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. Sí, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos fent, perquè cadascú interpretava les coses de la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Naninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personeta, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet dels astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també s'hi consideren de molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
0: Adeus.
3: André Barbaut, el tio...
2: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
3: Home, segur, segur, perquè timava molta gent.
0: Home, segur.
3: Segur. Doncs aquest senyor, ell es definia com especialista en astrologia política. I s'ha dedicat a fer...
0: Hi ha una categoria, eh, també.
3: Okay. Sí. Ell mira,
1: hi ha vessants, hi ha especialitzacions.
3: Clar.
0: Prenc nota, eh.
3: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, sí, doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
0: Sí, pobric.
3: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
0: Agosarat ho era, no? Era sí. De dir, escolta, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar, això és aposta segura, no?
3: Clar, era lo fàcil. Perquè, o sigui, per dir que Kennedy, en el pic de la seva popularitat, es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà. Però, un any després tornaria a estar allà, però no.
0: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Tampoc és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix. Clar.
3: Sí. Clar, també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que dius,
0: un 10%.
3: Sí, un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no. Bueno, mira.
0: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
3: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 338 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar. Bueno, això també t'ho puc dir jo.
0: S'entén que...
1: No és un, és l'altre.
0: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Val, si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
3: Però això són com
0: les quartetes de Nostradamus.
3: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn de lo que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
0: Està clar. Sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca, des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de
3: Gran
0: la Terra més plana. I res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona, i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que... Déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi. Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
7: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: que hi ha una cosa, Laura, que jo he de preguntar-te.
1: Digues.
0: Tot en ordre, vull dir, DNI, passaport...
1: Estan tots vigents, però sí? T'he de dir que m'he deixat la cartera a casa i vaig indocumentada.
0: Això és un problema, eh?
1: Tu creus que tindrem problemes?
0: És un problema, saps per què? Perquè estic veient dues persones al públic que crec que et poden causar un problema. Per
1: que van amb mira, uniforme, mira. Agents. Ui. No sé si podríeu
0: estic
1: pujar.
0: Estic posant tensi, una mica.
1: Jo també. No sé si podríeu pujar, acompanyar-nos aquí a l'escenari i m'expliqueu si tindré problemes. Sisplau,
0: un fort aplaudiment
1: per a ells. Passin cap aquí, agents, que anem a xerrar una estoneta.
0: Ara li preguntarem, a veure si el DNI hi ha algun problema.
1: A veure si tindré problemes.
0: L'he
1: deixat a casa, prometo que el puc recuperar en 5 minuts.
2: No se'ns ha escapat, aquesta vegada.
1: Ai, mare meva. Passeu, sisplau, i seieu amb nosaltres. Moltes gràcies al José Manuel Domínguez, ell és cap de la policia local de Sant Boi i una altra de les agents del cos. Moltes gràcies. Bromes a part, ara sí que a veure si podíem començar aquesta conversa explicant-nos quina creieu que és la filosofia que caracteritza la policia local de Sant Boi de Llobregat, que deixeu-me dir, per cert, que segons una enquesta de l'AMB sou la tercera policia millor valorada així que per la ciutadania, així que enhorabona. Dit això, quan vulgueu respondre, quina és aquesta filosofia del cos?
3: Si li sembla. Primer, correcte, som la tercera policia millor valorada, policia local dintre de l'AMB, de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això és un èxit perquè ens han valorat els ciutadans, que són el nostre objectiu principal, no? El fet de que et valorin i et posin com el tercer a aquesta enquesta, doncs la veritat és que ens dona molta confiança. Bueno.
0: Doncs en aquest sentit, també volíem preguntar-vos que Sant Boi és una ciutat que sempre es diu molt, no?, que està en molta transformació, que a vegades tot va també molt ràpid. Com s'ha adaptat també la policia a aquests canvis que està tenint Sant Boi també els últims anys?
2: Si li sembla, contesto. Doncs bé, a veure, aquests canvis considerem que ens hem adaptat molt correctament, donat que, per posar un exemple, en aquesta adaptabilitat, en aquests canvis que contínuament nosaltres hem de seguir, un clar exemple és l'aplicació que tenim actualment, que funciona a la perfecció, que és la de l'M7. És una aplicació que principalment la tenen molts comerços de la població i a nosaltres el que ens beneficia és en el fet de que ens agilitza, no? El fet d'arribar en aquests establiments que ens necessitin, ja sigui perquè el responsable o la responsable d'un cert establiment vegi a una persona amb una actitud que sigui sospitosa i és fàcil i més àgil donar-li a un botó, que seria el botó de l'M7, que no pas trucar-los, no? Uh-huh. I això fa que nosaltres el temps que triguem en arribar des de comissaria a l'establiment sigui més curt, ja sigui perquè vull trobar una persona que tingui una actitud sospitosa o perquè, com ens ha passat alguna vegada, hi hagi algú que t'està o qualsevol altra situació que ens vulguin comunicar.
1: Agents, el Jon i jo som molt curiosos i totes les persones que s'asseuen en aquesta cadira ens agrada molt saber com és el seu dia a dia des d'un punt de vista professional. Així que des de les vostres respectives posicions, la teva des d'un punt de vista més directiu i la teva més des d'agent de carrer, que ens pugueu explicar com és aquest dia a dia. És a dir, arribeu a la comissaria i què fa un cap de policia local i què és el que fa un agent?
3: Bueno, jo he tingut la sort de que estic ara ocupant càrrecs de direcció, però jo he començat sent agent, i a més a Sant Boi. He estat agent, caporal, sergent, sotinspector, i em quedo, perquè trobo molt a faltar, la feina de la base, dels agents. I això segurament la meva companya ho podrà certificar, no? Al final, la feina directiva és diferent, bastant diferent a la feina de la base, que realment són el motor de la policia. La meva feina és intentar que precisament tot l'equip és intentar fer aquell espai perquè l'equip pugui donar el màxim, no? Es trobi còmode des del principi, des de que entra fins a que surt, no? I perquè hi ha molts elements que afecten aquest bon clima i nosaltres estem, la nostra obligació és intentar que es donin, que aquests elements es donin perquè la base, els seients, puguin donar el millor a la ciutadania.
1: I un agent de carrer, què és el que fa quan comença la seva jornada? Com es desenvolupa aquest dia?
2: Doncs, sent policia, sent agent de policia, la veritat és que és una feina molt diversa. No podem dir que tenim certes tasques establertes durant el servei. I considero que per classificar els tipus de serveis als que nosaltres anem, hi ha un tipus de servei que són serveis més materials, diguéssim, si per posar un exemple anem a un accident lleu, en què no hi ha ferits, doncs potser en aquell moment únicament hem de regular el trànsit o donar unes pautes perquè les persones que necessiten intercanviar-se les dades o bé necessiten de la nostra ajuda per efectuar el que és el que es diu el parte, doncs això seria una feina més material, no? Però sí que és cert que en aquesta feina també hi ha una part emocional, perquè hi ha serveis que has d'estar preparat emocionalment per poder assistir, per posar un exemple, doncs, a una víctima, no?, que acaba de patir, doncs, seguint en la línia, no?, del trànsit, doncs, un atropellament o fins i tot a una dona gran que es troba desorientada. Doncs, ens hem de saber adaptar, no? Jo crec que és una de les característiques més importants de ser agent de policia, no?, aquesta adaptabilitat, aquesta flexibilitat, no?, de saber anar a serveis més, com he etiquetat, no?, més materials i serveis més emocionals. Per tant, és una feina molt diversa i s'ha d'estar preparat.
0: Doncs en aquest sentit, també una de les característiques que expliqueu que té la policia aquí a Sant Boi és aquesta proximitat. No sé quins són els mecanismes per garantir això que tenim vosaltres.
3: És el nostre segell. Les policies locals es caracteritzen sempre perquè han treballat la proximitat. I és normal, perquè les nostres competències estan dintre del municipi, que és on viu el ciutadà. La proximitat dona confiança i aquesta confiança l'hem de protegir molt, perquè és, en un futur segurament la confiança serà absolutament necessària. Per què? Perquè cada vegada estem adquirint elements tècnics i informàtics que ens facilita la nostra feina, i que aquests elements tecnològics, en certa manera, invadeixen una mica la privacitat de les persones. I únicament la ciutadania estarà disposada a cedir aquesta privacitat si hi ha confiança. Si no hi ha confiança, serà molt complicat, doncs, aquestes noves eines tecnològiques que en un futur, i que ja les tenim, perquè el fet de col·locar una càmera a l'espai públic, doncs, vulguis o no, és invair una mica la privacitat de les persones. Però si el ciutadà té confiança amb el nostre servei, segurament que no tindrà cap inconvenient en que es col·loquin càmeres a la via pública.
0: Clar, volem preguntar-li això també a la gent que ens acompanya avui. En aquest sentit, la confiança es guanya als carrers.
2: Sí, clar, és que considerem que és la base. El carrer és la base. És a dir, és tan important l'opinió d'un ciutadà pel seu neguit, no?, saber quina és la seva necessitat, com també és tan important el responsable d'un establiment, com també és important quina és la necessitat del regidor de barri, que és qui controla, qui sap. Nosaltres, al final, quan arribem a la feina, anem a serveis determinats, el que ens envien, però la necessitat del ciutadà, la necessitat del regidor de barri, no la sabem. Per tant, en la línia en què deia el subinspector, crec que també és interessant i molt important saber ser pròxim al ciutadà, saber guanyar-los aquesta confiança que comentàvem, per saber quin és el neguit, la preocupació del ciutadà, i a partir d'aquí, doncs, generar unes pautes, una sèrie de línies per cobrir aquestes necessitats del ciutadà. És important.
1: Històricament, els cossos policials ha estat una professió bastant masculinitzada en els darrers anys, si bé és cert que s'han incorporat moltes dones. M'agradaria preguntar-te també per la teva experiència personal com a dona en un cos, a la policia local en aquest cas. Quines barreres has hagut de superar, o si en el teu cas ha sigut un camí

0: a dia, doncs potser també podem tenir una perspectiva diferent, no? Per tant, en resum, si la pregunta és si m'he sentit integrada, 100% o 200% m'he sentit integrada.
1: José Manuel, tu que fa molts anys que estàs al cos, no sé si has vist aquesta evolució i has pogut veure la incorporació mica en mica de cada cop més dones i si ens pots explicar en quin moment es troba ara, quin percentatge de dones teniu actualment?
2: Efectivament, he vist l'evolució, són cossos molt conservadors i han estat, sobretot des de fa uns anys, doncs, masclistes, no? Fins i tot, o amb una flaire una mica masclistes. Per què? Doncs perquè hi ha més homes, no? Des d'allà fa uns anys que estem intentant, doncs, per un principi de justícia i equitat, doncs que això no sigui així. Però no només es tracta del sexe, sinó que és que la policia ha de ser el reflex de la ciutat, de la ciutat, no? De la ciutadania. Si tenim el 50% aproximadament de dones, doncs tots els col·lectius haurien de tenir aquesta representació. Ara mateix tenim un índex baix, vale? L'objectiu és l'equitat, perquè hi ha instruments per intentar donar facilitats a que les dones es presentin perquè puguin entrar, i quan arribem a l'equitat llavors no caldran aquests instruments. Ara tenim un 16% de dones a la plantilla amb l'última promoció que han entrat de 16 policies nous. Llavors, bueno, continua sent molt baix, i el que sí que hem fet són ja mesures per acollir a les dones que es vulguin presentar. Hem fet modificacions en els vestuaris femenins, ja són més grans. Intentem fer mesures perquè la dona vegi atractiu aquest treball. De fet, una de les condicions que vaig dir per venir aquí a compartir amb vosaltres, que vingués una representació de femenina del cos perquè pugui explicar la seva experiència. Perquè el problema que tenim és que no hi ha moltes dones que es presenten a les proves. Encara és un percentatge reduït. I hem de canviar aquesta cultura, perquè totes les dones que estan dintre del cos, els hi podeu preguntar i estan absolutament convençudes que és una feina excel·lent. El que passa és que culturalment això encara costa canviar i encara es veu molt masculinitzat els cossos policials.
1: Va, doncs aprofitem aquesta plataforma. Quin missatge li donaries tu a una jove que vulgui opositar, que es decideixi a presentar-se al cos de policia local? Què li diries?
0: Tenint en compte que jo la veritat és que xerro molt, a partir d'aquí és difícil dir una cosa concreta. Jo crec que dona per una xerrada. Però si li hagués de dir alguna més concret, el més important, potser li diria que no tingués por. Perquè al final nosaltres som una figura, com bé es diu, som agents de l'autoritat. Aquest concepte d'autoritat, moltes vegades des de fora, i sobretot amb l'uniforme, la perspectiva que donem és precisament aquesta, no? L'autoritat. Per tant, el primer que els diria és que no tinguin por. És a dir, és una professió molt bonica, és, jo la visc cada dia i m'agrada, i precisament ho he fet per això. I sobretot, si hagués de parlar amb algú, si ho estigués pensant, el primer que li diria és que s'ho pensés bé. Considero que és una professió que ha de ser vocacional completament, precisament perquè el que comentava Anna abans, no?, l'anterior pregunta, és una professió que bueno, t'hi has de dedicar, has de saber que t'hi has d'implicar molts cops emocionalment. És una professió que implica saber organitzar-se, saber adaptar-se, que en un moment determinat estàs emocionalment en un servei complicat.
1: I t'ho emportes a casa, suposo, exacte, això també a vegades.
0: Exacte,
1: no?
0: Això també passa. A mi sóc la primera que m'ha passat. Per tant, en la línia que diem, no, també està preparat per aquestes coses. I en definitiva, si hagués de donar consells, principalment seria aquest, que sigui vocacional, que li agradi i que es prepari.
3: Doncs abans estàvem parlant d'aquesta nova app també que s'havia implantat també des del cos de policia i explicàveu sobretot això, que a través de donar un botó podríeu anar-hi vosaltres directament i això al final no exposa a que la gent hagi de trucar, que potser costa una mica més en segons quines situacions o la gent li pot ser un impediment a vegades, no? Però més enllà d'aquest fet, en què més impacta aquesta nova app a la forma de que la ciutadania es pugui relacionar amb vosaltres, amb la policia?
2: Mira, l'aplicació M7, que ara ja hi ha diverses al mercat, no? Però nosaltres vam ser dels primers municipis, es diu M7 perquè al principi eren 7 municipis, que són els que van iniciar. Nosaltres estàvem dintre d'aquests 7 municipis. Aquesta eina, una eina tecnològica que sigui pròxima és difícil de trobar perquè tota la tecnologia és freda. Aquesta eina és bidireccional,

0: I nosaltres, el ciutadà té l'oportunitat d'enviar-nos missatge d'urgència o de alguna incidència que passi a la via pública, però nosaltres també podem comunicar-nos amb ells, no? De quina forma? Podem, quan s'activa un pla d'emergència, quan es fan obres a la via pública, bueno, una sèrie de coses que ens facilita i de porta que ens obre per poder ser més propers. I després hi ha una part que això és una eina que ens ajuda a anar, per exemple, als comerços a instal·lar-les, vale? El teixit comercial. I això és proximitat en lletres majúscules. Vull dir, el fet que vagi un policia uniformat a un centre, no sé, a una farmàcia o una joieria a oferir aquesta aplicació gratuïta i poder-la instal·lar, estem invertint en proximitat. Però és que no... Vull dir, i és una eina, el policia se sent més valorat quan va amb un producte per oferir-li a la ciutadania, no? O sigui, és una eina que la veritat ens dona molt recorregut i espero que ens doni encara més.
1: Doncs en aquest sentit també hi havia una cosa que us volíem preguntar i va relacionada amb la tecnologia, que és sobre els drons, perquè vosaltres heu incorporat també dos drons que ara mateix, de fet, estem veient-los aquí en pantalla, just aquí a la nostra esquerra. Què és el que creieu que porta també els drons perquè hi hagi més seguretat a Sant Boi?
2: Sembla de pel·li això, de fer servir drons per fer videovigilàncies. Per què ho feu servir, això?
0: És el que estava explicant abans, que la tecnologia s'està introduint d'una forma directa al camp de la seguretat, i els drons no deixa de ser també tecnologia absoluta, no? Però nosaltres, abans de comprar el dron, vam fer un projecte, perquè comprar un dron i no saber per què el necessites, doncs és ridícul, no? Llavors vam presentar un projecte a l'equip directiu i l'equip directiu de seguida ho va veure clar, no? I vam comprar dos drons, hem muntat ja el projecte, contemplava un nombre d'agents que tinguessin els permisos adequats per poder-los enlairar i els fem servir sobretot per exemple, i de forma transversal es fa servir no només en el tema de la seguretat sinó en temes de mobilitat, també és molt interessant ara amb les obres que s'estan fent de la B25 aquí a Sant Boi. El dron ha estat una eina imprescindible per saber com teníem el trànsit quan es feia algun tall important a una carretera que no és de Sant Boi. La carretera està gestionada per una altra administració, però tenia una afectació directa al municipi. Tenir un dron, tenir una visió des de dalt és impagable. El mateix passa quan es fa algun acte on hi ha molta concentració de persones. Per exemple, avui...
1: A la Puríssima, exacte.
0: A la Puríssima tenim el dron. Està enlairat i està contínuament... Està tota la tarda. I es preveu que estigui avui, demà i demà passat. O sigui, et dona una visió absolutament que no te la pot donar per molts agents que tu tinguis a la via pública, mai la podràs aconseguir. O sigui, són eines que hem d'anar incorporant i benvingudes siguin, i tant.
2: Agents, a tota persona que està passant avui per aquest plató de Sant Boianament, estem acabant les entrevistes demanant-los que ens expliquin què és per a ells viure Sant Boianament, què és per a vosaltres.
3: Jo, durant aquest temps que he estat treballant aquí a Sant Boi, crec que es valora molt, sobretot amb la línia dels drons, l'evolució, no? Crec que a cada cas que se'ns ha plantejat, a cada situació que se'ns ha plantejat, s'ha pogut avançar en la mateixa línia o gairebé en la mateixa línia que la situació donada, no? Com deia el subinspector, el dron ens permet, per posar un exemple, en un incendi, no? Doncs poder, amb l'efecte calor, saber si hi ha algun animal, alguna persona que està a prop. Per tant, per això... Per mi això és evolucionar, no? I d'igual manera, bueno, el concepte principal jo crec que seria així, no? Seria aquest, evolucionar i viure en una ciutat totalment activa i no parar de dependre de cada situació.
2: José Manuel, per tu, què és viure a Sant Boi anament?
0: Jo què he de dir? Si és que jo he crescut a Sant Boi, a la ciutat de Sant Boi, he estudiat a Sant Boi, he treballat a Sant Boi, Sant Boi m'ha donat el millor de la meva vida. Tot i que ara, per circumstància, no visc aquí, però jo em considero santboià de tota la vida.
2: De cap a peus.
0: He estudiat aquí, he fet la meva vida aquí. O sigui, per mi és un orgull, vale? I intento transmetre-ho, ara que tinc aquest càrrec, que a vegades és un càrrec de representació, intento transmetre que Sant Boi té unes qualitats humanes i... bueno, que són immillorables, no? Intento vendre molt bé Sant Boi. Perquè m'ho crec, m'ho crec de veritat.
1: No, em brillen els ulls, per tant, aquí possiblement t'hi escolta, t'ho he portat bé amb ells. Et deixaran passar del DNI, crec, no? Sí, em sembla que sí.
2: El vaig a doncs, buscar ràpidament.
1: José Manuel Domínguez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
1: I també la gent que ens ha acompanyat avui del cos de policia. Gràcies, gràcies de veritat per visitar-nos aquí a la carpa municipal de la Fira de la Puríssima i gaudiu molt de la Fira, també. Moltíssimes gràcies.
2: Un fort aplaudiment per ells.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: Laura, què és això que està sonant?
1: Què creieu que és? Jo crec que molta gent que està per aquí ja ha identificat
0: què
1: és. Sona fantàstic. A veure, deixem-ho.
0: Espera, gira cap allà, gira cap allà.
1: Doncs estic segura que molts dels que estan escoltant, que ens estan veient, ja saben qui és aquest músic. Un músic amb arrels zamboiana, que a més és un gran defensor de la nostra cultura. Donem la benvinguda.
0: Però estem a escoltar-lo, que això sona molt bé, anem a escoltar.

0: Un fort aplaudiment per a Ricard Ros.
1: Doncs moltes gràcies, Ricard, per visitar-nos.
0: Què tal? Com està, Ricard?
2: Molt bé, superant la Puríssima.
0: Has d'agafar aire després de...
2: Home, sí, abans i després sempre.
0: Aquest sac de gemec, sí, sí, sí o no?
2: Molt, molt aire.
0: Quedes hiperventilat una mica, potser,
2: una mica,
0: no?
2: Sí. Ja m'he hiperventilat pujant per aquí, per la pujada.
0: Què tal, la Puríssima? T'agrada?
2: Sí, m'encanta, home, i tant. I a més és una data bastant significativa perquè és com la festa major d'hivern i sempre ha sigut això, no?, per tots els santboians i santboianes.
1: Escolta, ara veiem tocar aquest sac de gemecs. Què és el que té que t'agrada tant a tu?
2: Doncs és un instrument que em va atrapar des de, pràcticament des del que vaig escoltar amb altres cultures, et diria primer, no? Perquè el sac de gemecs és un instrument que aquí es va perdre a Catalunya. L'any 58 es va morir l'últim sacaire que hi havia, que vivia a Vegas. Es deia Francesc Pasqual Stones i vivia al Mar Roig, era el masover d'allà. I del 58 al 82 no hi va haver ningú que toqués l'instrument aquí a Catalunya. Es va perdre la tradició oral, diguéssim. I llavors jo de petit el vaig començar a sentir a través d'altres cultures com la gallega, com l'escocesa, i quan vaig tenir com... jo vaig començar tocant la gaita gallega quan vaig tenir com 17 anys, em vaig adonar que teníem un instrument aquí que es deia sac de gemecs, que era la nostra cornamusa, i llavors ja vaig fer el camí cap allà, cap a aquest instrument.
0: En què es diferencia de la gaita gallega, per exemple?
2: Doncs una mica en la morfologia. La gaita gallega té els bordons cap a dalt i els té separats. Nosaltres els tenim junts, veieu aquesta peça,
0: sí?
2: Els uneix. Això és bastant únic a les cornamuses d'Europa. I llavors, en aquest cas, el meu sac, aquest li diuen sac d'escenari i els bordons van cap allà, però en el sac de gemecs tradicional, diguéssim que els bordons van cap a terra.
1: Perquè tècnicament com funciona això? És a dir...
2: Com funciona? Mira, jo us ensenyo. Aviam, podeu aguantar el micro un moment?
0: I tant, sí. Mira.
2: Diguéssim que el que fa la melodia és aquest tros de l'instrument que es diu grall, que això, si ho mires així, aquest recorda.
1: A la gralla.
2: I com es diu? Grall, d'acord? Vale? Llavors, si voleu, puc fer-lo sonar només sol, això. Vale? Això és el grall, que és el que fa, diguéssim, la melodia. I llavors ja... això és una cosa que es van inventar ja a la Grècia antiga. Hi havia un instrument que es deia aulos, que estava format per un grall i per un altre bordó. Els bordons són això, que és el que fa el so constant. Si m'aguantes un moment el micro un altre cop, perdó.
1: Sí, això és un privilegi, que ho puguem tenir aquí a la carpa municipal.
2: Si trec això de l'instrument, del sac, i el faig sonar, si vols, posa-la aquí.
0: Molt més greu.
2: Fa la nota constant, els bordons aquests, i diguéssim que en el sac de gemecs la característica és que està afinat amb do. Llavors tenim aquest bordó que sona en do greu, aquest petit que sona en do agut, amb el mateix toc al grall, i aquest que sona en sol. I això, si us heu fixat, això està fet de... Un moment, un altre cop, perdó. Això és una canya, simple. Si mireu això és una canya de riu, veieu? I això sona així. Vale? És canya simple i diguéssim que doncs a la part aquesta, que és el grall, això és una canya doble, que són dues canyes de riu igual, posades així una davant de l'altra i sona així.
0: Uau!
1: Déu-n'hi-do aquest, eh?
0: I com... Com has après a tocar aquest sac de gemecs si dius que estava desaparegut?
2: Doncs perquè hi va haver tota una sèrie de gent, sobretot músics i lutiers, que l'any 81-82 van començar a recuperar els vells instruments dels antics sonadors i els van com reconstruir. Llavors van començar a fer uns nous sacs de gemecs perquè poguéssim tocar, duguéssim, els músics d'ara.
1: De fet, molts potser et coneixen per el teu projecte amb Ros, però sí que és cert que ara has iniciat també un nou projecte que justament té com a protagonista aquest sac de gemecs. No sé si ens el podries explicar.
2: Doncs sí, això és un projecte que fa... Em penso que fa 4 o 5 anys que tinc en ment i que quan em van encarregar des del Departament de Cultura les músiques de l'Àliga, de l'Illeón i del Bou, i ara la Molassa també, jo sempre els vaig dir que endavant, que jo les faria amb sac de gemecs perquè és l'instrument que era propi d'aquí fa 150 anys però que la intenció també era com tornar a que la gent tornés a tocar aquell instrument, no? O sigui, jo el toco perquè doncs, he après sol i perquè l'he volgut aprendre, però el que volem fer és crear una colla de sacs de jamecs aquí a Sant Boi i ensenyar l'instrument i que els balls propis d'aquí sempre estiguin tocats per aquesta cornamusa, la nostra cornamusa.
0: I com ho fareu, això?
2: Com ho farem? Esperem que bé. Doncs ja estan encarregats 10 sacs de jamecs a un artesà, el Lutier, el Sants, que és de la Garrotxa. De fet, aquesta fusta és doncs, feta allò a la Garrotxa. Això és boix. No sé si coneixeu la fusta de boix. Bueno, és una fusta molt lleugera i que va molt bé pels instruments de vent. Llavors, doncs, el que hem fet és encarregar doncs, 10 sacs de jamecs i la idea és, doncs, quan els comencem a tenir, començar a muntar la colla, ja hi ha molta gent interessada, la muntarem amb la gent de Casablanca, amb tota la gent del Nico i companyia, amb els que fan ballar realment doncs, l'Àliga, l'Illeon i el Bou. I no sé, ho intentarem fer bé.
0: Segur que sí. Ricard, moltes de les persones que estan aquí segurament et coneixen pel teu projecte Electrofolk. Sí. En quin punt es trobeu?
2: En quin punt ens trobem? Doncs mira, abans d'ahir vam fer, crec que l'últim concert de l'any i ara la meva intenció és començar a composar el tercer disc, diguéssim, que no sé com es dirà ni res, però sí que ja començo a tenir moltes idees i bé, doncs esperant també tenir més concerts l'any que ve i una mica, doncs això, tirant endavant el que serà el futur.
1: Perquè ara mateix deies que estàs en aquest impàs, no? Entre que finalitza una part del projecte i comença una nova. Què gaudeixes més, aquesta part de defensar un projecte que ja has fet o la part de creació del projecte nou?
2: Home, la part de creació és tot un repte, perquè normalment els faig sol, els discos, i llavors doncs ets tu mateix amb tu mateix doncs, creant tot un repertori, no? I bueno, realment, com gaudeixes més és després tocant un directe, no? I després en directe sí que vaig amb cinc músics, gairebé tots del Baix Llobregat, no? I bé, doncs, al final, com ens ho passem bé és tocant nosaltres.
0: A més, tu també ets un gran defensor de la cultura popular, ho veiem amb la recuperació d'instruments antics, de cultura. Què és el que té, en concret, la cultura popular de Sant Boi que la fa especial?
2: Doncs que, sobretot que està molt viva, penso jo, no? La Puríssima és un clar exemple, o l'Aplec de Sant Ramon, o la Sant Boiana, o el moviment de les corals, o els Ateneus, no? Penso que és, som un poble molt viu i sempre que ve molta gent de fora, i nosaltres també que organitzem el Festival Rebri Folcum, molta gent que ve de fora sempre que ve diu, ostres, aquest poble està superviu, teniu la música com molt... molt, molt interioritzada i bé, doncs jo penso que es nota moltíssim en com som els de Sant Boi, com hem viscut i com hem vist. Jo de fet no seria músic si no hagués vist gent tocar l'altaveu, doncs veure tocar els meus propers trau, les Philips, el meu primer grup Aran l'any 96. O sigui que jo penso que és una qüestió que està molt, molt interioritzada, no?
0: I què té el folk que t'ha atrapat tant a tu?
2: Hòstia, doncs a mi m'ha atrapat perquè realment és una música que em crida, no? que em fa anar-hi cap allà, no? I té, jo suposo que té unes harmonies, les melodies aquestes, no? el que hem sentit a casa, no? Com cantem el tió quan el fem cagar, no? o quan cantem Nadales, o quan... Penso que tot això és com... O quan cantem el Som de Sant Boi, no? Que és com, hòstia, això ens connecta moltíssim a qui som, no? Realment.
1: I en aquest cas, tu apostes també per... introduir-hi la música electrònica, què és el que creus que hi aporta en aquest sentit?
2: No sé, a mi m'hi aporta que m'agraden els dos mons, no? I és un projecte que per fi m'ha permès com unir aquests dos caps, no? I a més és un... O sigui, a mi la música electrònica sempre m'ha agradat moltíssim i penso que és una música que està connectadíssima doncs, amb el Lara, no? I agafar la música popular i tradicional, que és una música que ens ve des de fa molts anys, les melodies, per exemple, que he començat tocant avui, que és el Ball de Pastorets, una melodia que està documentada des de fa més de 200 anys, no? Que es toca a Catalunya. Llavors, unir aquests dos mons em sembla com que és una manera també de fer-lo per viure, saps?
0: Tu has tocat moltes vegades aquí a Sant Boi, davant d'un públic 100% santboià. Què té aquesta audiència que no tinguin altres? No sé com responem al públic d'aquí.
2: No,
0: són més trempats o menys que...
2: Molt trempats, sí? Sí, sí, de fet, mira, ara, quan pujava cap aquí, venia escoltant un single nou d'un grup escocès que vam portar l'any passat a Sant Boi, i els tios van flipar. O sigui, un trio d'Escòcia van venir aquí i el públic estava, o sigui, 200 persones a Cal Niño, i estava tothom enfervorit, saps? I era com, sempre ens diuen, la gent que ve de fora és com, tio, què passa aquí? Passa màgia, no? Hi ha molta gent, per exemple, a Galícia, que quan venen a Sant Boi li diuen la terra promesa, no? La tierra prometida.
0: Saps? Com,
2: sí, sí, en sèrio. Sí. I és com, ens fa sentir superespecials, no? Que el públic sigui tan fervent i tan calent.
0: Esperem, no?, que l'alcohol no tingui res a veure, eh?
2: No.
0: En aquesta efervescència.
2: No, una mica sí, però molt poc.
1: El toc, just.
2: Un toquet. Sí. El toc de ratafia.
1: Sí, ara parlaves d'aquesta màgia que té Sant Boi i estem fent una pregunta sempre a tots els nostres convidats, que és, què és per tu viure santboianament?
2: És un sentiment. És que, de fet, jo tinc una cançó que es diu Santboianament, no sé si ho sabíeu.
0: Ostres, doncs mira, podria haver sigut l'opening.
2: La podria punxar. De fet, és un lema que vam fer fa 3 anys a la Festa Major Alternativa. I llavors l'estribillo diu això: Santboianament és un sentiment, Santboianament és la meva gent, Santboianament ho tinc molt present.
1: Doncs nosaltres en aquest sentit també, i ara com ho deies amb aquesta composició que havies fet, també reivindiquem l'Ateneu, les festes alternatives que també donen vida culturalment aquí a Sant Boi. Ricard Ros, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Un fort aplaudiment per al Ricard.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta del risc d'incendi forestal i avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
2: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
0: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
0: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: I encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
2: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
0: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I els esports, demà el diumenge, el Barça juga un quart de cinc al camp del València. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
0: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:45 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
0: Seguim parlant de meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment de cara a la tarda a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
0: I tenim encara més dades perquè l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral. 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
2: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
5: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
2: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
6: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
2: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
7: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: I més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Un dels dos joves que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves de 15 i 16 anys, detinguts per la mort a punyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
0: I seguim amb successos. El jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
8: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
2: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
0: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
2: En total obriran portes 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suportat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
9: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
11: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
0: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
2: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
11: És un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
0: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
2: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: Per segon cop al poble és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí Como Pomona, hi participen un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
13: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
12: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de Forquilla amb botifarra i mongeta del ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Cal Luna a la Garriga.
0: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rusiñol i Santa Maria.
2: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
14: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
15: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen els patinets a una velocitat que pot fer caure.
16: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que a més és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
17: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i clar, hi ha vegades que dic, doncs poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot a un carrer que és peatonal.
14: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
0: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
19: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
18: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Carmen Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
0: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
2: En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedarte, Las Babies o la més esperada, Superestrella. La seva propta pop va convèncer un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
0: Són les 2:20, anem a parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompar al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Radio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
20: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament, en aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompart. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els hi fan dur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
0: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 del vespre a Terres Andaluses.
2: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
21: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada que tot el que fèiem amb un equip que va venir a jugar força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
2: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
0: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
2: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
22: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
2: Per cert que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla.
0: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a 6:45 i a 7:45 el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar 2 victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Fran Gil, explica com veu l'equip en aquest inici de lliga.
24: Estava muy tranquilo con el trabajo que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabemos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competició va ser molt exigent i tenim que estar a aquest nivell.
23: Xesco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 6:45 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
0: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
2: Aquesta tarda jugueu bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc, Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Cornellà.
0: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapulat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar del que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapulat, Genís Sampietro.
4: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria, llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant ens obligarà a estar molt bé i estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
3: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al Municipal del Guinardó.
2: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
0: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
3: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Marja Ureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen el mascleix als 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
3: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un 4:15 al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
3: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Mont Negre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: Segons dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va estar

0: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
1: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: Per la seva banda, el portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
3: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
1: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'Economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
1: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
0: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
1: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
5: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de apallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
1: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al cap d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
0: I més successos. Un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
1: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident

0: En el laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, dues dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
1: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
0: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:15 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots han estat lleu i tots donats d'alta in situ.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
2: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
0: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
1: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
0: En total, obre en porta 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
3: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
4: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
5: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió.
1: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
0: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
5: Altres hores dins del seu jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Las Palmas com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
1: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
0: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
6: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula, una bona base educativa i activar canvis legislatius.
7: No utilizaré el mòbil para que el niño esté callado o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo adicción al juego a través del móvil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior, pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
6: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
0: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
9: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
8: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la Basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Carmen Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganter. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la Basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
1: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeti i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
0: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
10: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra.
11: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepet i Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordés, cantant de Pepet i Marieta.
12: Si jo m'hagués de dirigir al Pepet i Marieta de fa 22 anys, que és quan vam començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no mos ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical mos ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
11: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
1: Canviem la música pel teatre. Una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
0: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 11:45 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Alex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
14: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, en la que pasan a los bebés, a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también, partiendo de la Virgen del Rocío, que tenia Ocaña, no?, hecha en papel maché.
13: Del cap de setmana de FIT també destaca manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
1: Seguim amb cultura, amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà, amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
0: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
15: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no?, de generacions que ens van precedir, que on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
16: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
0: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'Espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
1: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
0: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
17: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
18: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
17: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
1: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de 5 el Barça juga al camp del València.
0: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubta per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: A la segona divisió el Girona visita un quart de 5 el camp de l'Sporting de Gijón.
0: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
20: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
1: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta davant del Córdoba.
0: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
21: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment el partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los amb contundència.
1: Camion d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el Club Egara en categoria masculina. Ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
22: En joc les primeres jornades del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor Masculina i Femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo, 3-4, i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És de moment el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1, i el Club Deportiu Terrassa, que guanyà per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa a 8:45 del vespre.
1: I acabem amb un apunt de futbol sala, perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un 4:45 les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons, que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquit, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la Serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del Cap i Casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera. No? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser digue'ls que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra i bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, Ataús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. En sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60 que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu. És la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'hostal de dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi, fins la temporada vinent a agafar forces aquest estiu, i moltes i moltes i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurat, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib amb piscines i polseretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si escollis una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves. Forever
2: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merim segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. L'Oriu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons, sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osikerda, poblada pels ilarcabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda doncs, les cases senyorials, tenim també doncs, elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic, amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta el 1850 aproximadament, i el canal de l'esquerra el 1912. Però o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila, és una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no?, perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, que està cal campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no?, que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santa Anna cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi, i que aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi, tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins al segle XX. Les més destacades, casa Senemí,

0: present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? Amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica pues, aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès, en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia, era arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat se desmolla i es fica l'arròs i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per denominar els pastissets. I per fer baixar tot plegat i fer una mica de salut, la fruita tan directament associada al poble, la taronja, especialment bona per les aigües que reguen els camps dels tarongers, com explica l'alcalde.
1: Els cítrics, la taronja de Xerta, que té molta fama, tenim marca pròpia, no?, i que sempre ha estat molt apreciada pels consumidors. Hi ha punts de venda al llarg de la carretera, ja que la gent ve expressament a buscar les taronges de Xerta. A Xerta tenim una de les grans riqueses, és l'aigua que ens baixa de les fonts de Paüls. Són les fonts que hi ha a la muntanya. Sí que és cert que a l'estiu, quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta s'arrega en aquesta aigua dels fonts de Paüls, que és aigua de manantial.
0: Doncs entreu a la www.xertatour.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: sendas.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues,

0: i d'aquella vista s'origina l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
0: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost, de fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de cinclinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscós fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'un metre vint, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels tres originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis. I ens sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del Congost, de fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Savinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona i, si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el Congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del Congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, eh? L'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs en aquest cas estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
0: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Unes 4 horetes només, perquè bàsicament la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi també un 9,5 sobre 5.
1: Internet.
0: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
0: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona de bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les terres altes serien els highlights del viatge, d'un viatge a Sri Lanka. Ela i Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país. I nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tutup, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava. Llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió i és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant, o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
2: Molt bona tarda, amics. Avui estem el Joan, aquí, davant meu. Hola.
3: Hola, bona tarda, amics. Què tal? Hola,
2: Joan, com estàs tu? Tinc un treball aquí que diu que l'humor ens salva.
3: També hi és el Mario.
2: Sí, ja l'anomenaré. No?
3: Vale.
2: I diu, i la bellesa ens guia. Hola, Mario, què tal?
4: Hola, què tal? Dic que igual em presenta a final de programa.
2: Estic encantat d'estar junt amb vosaltres, i tant. Avui ho dèiem, que ens falta la Eli, ens falta el Jordi, però que no tingueu por, que el Joan després, abans no acabi el programa, us dirà el dia i l'hora i bueno, i el mes, no?
3: El mes també, el mes molt important el mes.
2: El mes també, perquè ara estarem un mes...
3: Vacances.
2: Llegirem coses com aquesta, per exemple. Què t'ha semblat això de l'humor ens salva i la bellesa ens guia?
3: Jo estic molt d'acord amb l'humor, perquè sense humor no es pot viure. No pots... A mi sóc una persona que m'agrada fer riure la gent, de mi no, del que dic, i treure un somriure és molt més difícil que fer plorar. Però el problema és molt fàcil. Sí. Sí, tu vas a una persona, li fas plorar, li fas mal, i és molt fàcil fer mal. Però fer riure, fer que aquesta persona estigui contenta, és molt més difícil.
2: Bueno, perquè has de plorar i has de fer mal a una persona, tu, no?
3: O mal, el que sigui, perquè vull dir, fer plorar, parlar una paraula grossa, un fet que li faci mal, que tu sàpigues que li faci mal, la intenció és molt important, la intenció de fer riure o de fer plorar.
2: Vale. Bueno, llavors l'humor ens salva, això sí, està clar, sempre. Ja, tal com
3: i
2: ho dius.
3: I fins i tot l'humor de fotre-se'm, no? Vull dir, una mica d'ironia, no? Una mica d'ironia. Dir una cosa a una persona que no saps què li dius, però riu de la cosa que dius i fins i tot t'estàs ficant amb ell, m'entens? Mm. Perquè ja hem dit que Quevedo, Francisco Quevedo, va veure que la reina cuixixava, no? La coixa, no? I va posar una rosa i una altra rosa. I diu, entre rosa i rosa, usted es coja. Mm. I si, a la reina li va dir a la cara que era coja. És molt, molt, molt interessant aquesta ironia, aquesta cosa de saber no fer-hi, però no riure's una mica de la vida.
4: Clar, jo penso que la gent que és de vegades conflictiva o que té molt, molt d'ego i tal, en lloc d'afrontar-te i posar-se al seu nivell, quan li dius les coses amb una mica d'humor... es desmunten, els hi costa més de que entrin a matar. Penso, ja.
2: Un cert sentit de l'humor vols dir que frena la intenció de mostrar una superioritat.
4: Sí, si no entres amb la violència, no?
2: Clar.
4: Els dos?
2: No, la violència ja és un altre nivell, oi? Ja, clar. Llavors sí que ja és el que diu ell, vull dir, llavors més aviat fa mal, no? Sí, sí.
3: Llavors que la violència m'agrada més la indiferència. És a dir, tant se te fa el que faci aquesta persona, perquè ni t'importa ni deixa importar. Perquè el més important és deixar d'importar una persona, perquè si no li fas cas o no t'importa, perfecte, però si t'importa et poses malament o bé amb aquesta persona. I la diferència és qüestió de dir, no importa gens, facis el que facis, m'és igual, és ignorar aquesta persona.
2: Podríem anomenar que ens importa gairebé tothom i que en tot cas hi hauria algun palurdo que no ens interessa gens, no? Mm-hmm. I llavors això també quedaria doncs d'una manera com cal, no? Jo, de tota manera, ahir amb el Mario Benmastava i amb la pel·lícula L'Odissea, jo penso que és una... Aquest matí, avui, he estat aquí, doncs, amb el programa de la Mònica, manifestava que potser a mi m'ha interessat més l'Odissea des del punt de vista de la validesa que té ara veure una pel·lícula com aquesta i com l'ha fet el senyor Christopher Nolan, que no pas el fet que vagi ser escrita en aquella època i que sigui fidel i tot això. Potser m'interessa més tota aquesta vessant del que és en aquest moment com a fenomen cinematogràfic i, evidentment, tal com tracta totes les coses que té el llibre, bueno, el llibre, vull dir, tot això de l'Odissea, no? La veritat és que a mi em va agradar molt precisament per això, perquè d'on ve la violència, com es genera la violència, quina mena d'entrebancs et vas trobant en la vida, precisament arrel de, ja que faltes, doncs deixaràs d'existir, i si no tornes, doncs jo ja ocuparé el teu lloc, eh? I llavors allà s'organitza, doncs, una resistència contra el mateix, contra el mateix Odisseu, no? que l'han d'eliminar ja, perquè ja trigava massa, i de fet que hagi aparegut en aquell moment ja representa que allò doncs s'ha de destruir, perquè no, oi? Perquè no d'allò. A mi la veritat em va agradar tota aquesta part de, i durant tot el d'allò de les sirenes, per exemple, també que el lliguen allà amb un pal, bueno, es fa lliga a ell, no? I diu, ara jo vull escoltar què és això. O sigui, d'aquesta manera de, potser no de desafiar, però sí de dir, jo sé que això és la temptació, això són les constants que la vida ens proporcionen, sigui mitjançant els déus, sigui mitjançant una realitat que és molt dura. Per exemple, també parlen molt de allò que el cavall de Troia, no? De, uh-huh. allò
3: cap... Va ser una cosa o una altra. Està la Eneida i està la Ilíada i l'Odissea. L'Ilíada, diguem, fent en cinema, que és que arriba tot el que passa a la lluita, a la terena de Troia, perquè se'n van Paris i tal, i al final fiquen el cavall de Troia i al final doncs atacant contra els troians. Aquesta és la primera part, i quan marxen és quan hi ha l'Odissea, que és el viatge d'Ulisses fins a Ítaca, que és això, que és un... És, a mi em representa molt els entrebancs que tenim a la vida i com anem lluitant fins arribar a un punt, no? I no ha de fallir mai, i ara, si vols anar a un punt, arriba a aquest punt.
2: I això és el que té precisament el nostre d'això, l'heroi de la pel·lícula, per cert, molt bé l'actor, no?
4: Vull dir, Matemon, sí, no? Jo crec que ell durant un temps arriba a desfallir, que és quan li agafa la, com es diu l'actriu que et vaig dir ahir, la Calatea,
2: la Charlize Theron, sí.
4: I en aquell moment ell...
2: Llavors és com si ell s'interioritzés, no?
4: Exacte, sí.
2: Vale. Sí, és que és idíl·lic aquell tros, eh? Sí. És molt maco, m'agrada molt.
3: És la Illa de les Dones, no? Amb Tirce, potser?
4: Digue'm.
3: Tirce és la Illa de les Dones, que és que han aturat la Illa de les Dones.
4: Hòstia, no es recordo.
3: Que es converteixen en porc.
2: No, és la Penelo.
4: Ah, no. Vale, sí, allà està la bruixa... Mm.
2: Ui,
4: que amb ell també li respecta, perquè ell té la és que té molta intuïció l'Odisseu, i aleshores se li respecta molt des d'aquest punt de vista. Arriba a ser líder, se li arriba a qüestionar com a líder també, i ell en aquell moment doncs tampoc s'ho pren ni amb por ni malament, sinó simplement ho gestiona i ja està, i és quan està en aquesta illa que tu dius, que ells en certa mida volen anar per lliure i ell tampoc els hi diu que no, però després els té que rescatar una altra vegada amb ells, no? Molt bé. No. I això tu dius que és Ulisses.
3: Ulisses. És a la Circe, que hi ha les bruixes, diguéssim, i al final es competeixen en porcs.
2: Sí.
3: Jo em vaig llegir a l'Odissea i és un fantàstic. Per això vull, parlant cinematogràficament, adaptar una novel·la tan bèstia dels grecs, de la mitologia, és molt perillós. Perquè pots caure en el ridícul, com feien en pel·lícules dels 70, 80, o fer una gran pel·lícula.
2: Aquí, bueno, hi ha diferents opinions, eh? La crítica ha estat, vull dir, com molt dura alguna d'elles, i d'altres han estat més tolerants, no? Diguem-ne que els més tolerants diuen, bueno, és que això diu, l'Odissea ha estat una cosa que s'ha fet mil maneres, no? I s'han fet diferents compartiments. Diu, sí, que n'hi ha que aquí no hi són, vull dir que estan personatges també que tampoc surten, diu, però, bueno, vull dir, la pel·lícula té aquesta capacitat del senyor Nolan de tractar un tema, i ho tracta, vull dir, Déu-n'hi-do, a més, tres horetes, vull dir, que aviat està dit, això. Al final em va decebre una mica, però, bueno, és que al final ja Ja, és com si... Sí, vull dir, és molt pum pum, molt ràpid tot allò, no acabes de veure massa clar. Però veritablement quan presentes una batalla així de característica personal, més aviat és caòtica, no? Vull dir, això és el que té al final de la pel·lícula, que és quan ell en definitiva es desfà de tot el que és, de tots els enemics que s'han creat, sí. Vull dir, així de fàcil. Sí, sí. Bueno, jo vaig disfrutar molt, la veritat.
3: Tornem cap a la temàtica mental.
2: Jo penso que tot tracta la temàtica, sí, però, mental, Joan. Per això ho he tret ara.
3: Sí, però això seria per parlar, si fos xerrada, sí, però aquí no quella.
2: Com que no quella? Estem en un programa de salut mental.
3: Sí, però parlar d'una pel·lícula és més aviat de xerrada i no pas de...
2: Bueno, ja en parlarem en tot cas amb xerrada, però m'ha semblat, i precisament ho he dit perquè aquest matí doncs he parlat i he manifestat que m'ha interessat més tot el que representa com a mental que no pas el fet que vingui d'allà dalt i de més a saber quantes coses més, no? I això és perquè jo ignoro bastant allò, i llavors el salut mental doncs és una cosa que no l'ignoro, i vaja, que normalment la trauré.
3: Jo bàsicament el que he vist mental en la pel·lícula és el fet de la trama de la pel·lícula, que és el viatge del seu per tornar a casa, tots els pediments que té, totes les mostres que hi ha, la superació fins a arribar al punt que volia arribar en res de les dificultats que ha tingut el viatge.
2: A mi, si em permets, parlar-ne una mica més i ho deixem, jo penso que una de les coses bàsiques de la vida precisament és entrar en el camp de la salut mental, perquè crec que s'ha fet tan malament tot plegat, això, tan malament durant anys i panys, i tu n'has parlat moltes vegades, trobar una pel·lícula que d'una manera prou clara i prou potent doncs en parla i et fa pensar en com podem actuar a partir d'ara, això és el que a mi m'agrada, això és el que jo m'hi apuntaré sempre, no? I llavors la pel·lícula aquesta m'ha fet pensar en això, i m'ha vingut com un flash, t'asseguro que estava aquí amb el xicot aquest que ha agafat els cinemes d'aquí a Sant Boi, no? I també la Mònica, i dic, sí, i parlaré de salut mental. I bueno, ja ha estat una estona, com estem ara, ja està, I la veritat és que m'ha agradat molt que tingués a pensar en això, perquè si no, veritablement tampoc sabia massa bé, jo no l'he llegit, l'Odissea. Llavors, esclar, no sé massa bé com està, no? Però bueno, ara sí que me'n faig una idea de com és, no? Pel que manca, perquè ja ho he llegit també, he llegit unes crítiques molt interessants, una d'elles ha sortit avui en el Punt Avui, molt bona, I llavors, doncs, bueno, doncs ja la tenim pel setembre, sí. És una pel·lícula que jo penso molt, molt bo. I ja està, vull dir, és això.
3: Sí, també, és que el moment mental és tot, no? El moment mental és tot.
2: És que el moment és tan bàsic.
3: Qualsevol cosa, vull dir, les desgràcies, els trastorns, i en part també la reacció de la persona, perquè la gent, crec que tota la gent pensa, no? I alguna vegada ara ho he pensat, i si em passés això, i si no em passés, i si caic malament, i si tinc un trastorn. Jo no m'ho plantejava, m'ho plantejat, per 18 anys vaig tenir un trastorn, i ja vaig assumir, però aquí estem.
2: A veure, hi ha una constant, jo dic, que s'ha fet tan malament. Per exemple, jo recordo l'època que, vull dir, me'n recordo dels anys 50, que hi havia persones que estaven completament marginades perquè tenien un trastorn mental, però molt marginades. Un company de treball tenia una esposa també, estava casat, i la tenia de cada dos per tres aquí a Sant Boi. La tancava perquè no podia sobreviure a la seva pròpia tragèdia, no? Llavors, quan penses en aquesta constant, dius, hòstia, ara no, ara això no és així. Ara estem amb una tasca feta, que encara que tingui els seus dèficits, i segur que els té, i que hi hagi diferents variants, com l'altre dia parlàvem amb el bar aquí, que si el psicoanàlisi, que si el conductual, que si tal, que si qual, el que tu parles moltes vegades, el que ens parla la nostra amiga Maria, que tenim de Cervelló, que ella diu que dedica 6 hores cada dia a tenir una superació de la seu propi inconvenient. Escolta, això s'ha d'escoltar. Mm-hmm. I això s'ha de posar amb unes constants que tinguin a veure precisament amb la comprensió del que això és, no? Mm-hmm. Esclar, és que si no ho entenem anirem dibuixant en l'espai, no? Vull dir, no tindrem el pla per dibuixar-ho, no? I jo el que crec, i molt fermament, és que hem de saber dibuixar-ho, i llavors quan ho entenem sabrem què és el que hem de fer.
3: Sí, no? Però també hi ha el bloc en contra de la gent, de la societat, perquè fins que no hi ha un aprenentatge i una consciència de malaltia a tot el que al voltant, no farem res. Per això és a poc anar invaint. Però clar, als anys 70, com tu dius, hi havia una persona...
2: Això és molt interessant. Digues. Sí. No, que és molt interessant el que estàs
3: dient.
2: Vull
3: dir que als anys 70, per exemple, tu veies un malalt mental, o està recluït per tota la seva vida, o està, com tu dius, marginat completament. I ningú entenia el que passava, no? I és això, un aprenentatge i consciència a la gent, a la societat, que aprengui que no tots els malalts són gent dolenta, que segons el caràcter que tingui la gent malalta, pot tenir un caràcter agressiu o no pot tenir-ho. I que a mi m'ha passat, jo la primera vegada que vaig ingressar, jo vaig veure que era més tràmit amb els amics, vam deixar de parlar, i em vaig comprendre de dir, mira, aquests no són amics, aquests m'han conegut tal com soc, segueixo sent com soc, amb aquest handicap, però no em responen, ja s'apanyaran. No.
4: Jo fa 4 dies estava veient BTV i feien un programa d'assassinats d'un que es va produir a Badalona, que un noi hi sortia gravat, que va matar en una tarda a 3 persones. I va sortir l'advocat dient que el problema principal d'aquest noi era que era bipolar. I jo em vaig quedar que no me'n recordava el nom, però volia escriure una carta a la Vanguardia pel fet d'aquelles paraules. Ell deia, clar, és una malaltia tan greu que li ha portat... No, aquest noi no ha sigut la malaltia. Primer que cada dia prenia cocaïna i prenia una sèrie de substàncies i tenia un perfil una mica psicòpata. D'associar això amb un trastorn...
2: Amb un trastorn bipolar, a més, no?
4: És el que continua fent de mal, perquè les persones que ho veien després van treure una lectura completament equivocada de lo que és allò, no? Mm. I em va sorprendre com a dia d'avui pot sortir un professional
2: dient,
4: parlant d'aquesta manera. A mi em va sentar fatal.
2: Això amb una cadena de televisió, com dius, a BTV, sí. Bueno, que pot ser qualsevol altra.
3: Sí, la premsa groga, la que critica la societat, és molt sensacionalista, perquè hi ha molts cops que hi ha un assassinat, hi ha un trastorn mental. I jo amb la meva dona vaig al matí de la tele i dic, mira, trastorn mental, mira, ja està, ja ens fiquem nosaltres, ja està. Tothom que mata té un trastorn mental. No entenc.
2: Però jo penso que una de les coses que cal entendre és que, precisament com dius tu, la premsa groga, vull dir, és nefasta. Sí, és molt dolenta, perquè puguem arribar un dia a interpretar una constant com aquesta i poder fer coses perquè això no sigui així de dolent. I llavors, si això ho tenim clar... Això és com moltes altres coses, va dir, és que jo no estic d'acord amb les dictadures, molt bé, i llavors a la segona frase diuen, tant en contra estic contra la dictadura feixista com amb la comunista, dic, vale, ja no anem bé. Sí, és clar, perquè llavors dius, anem a aclarir què és una i què és l'altra, i quines diferències hi ha, precisament perquè d'aquesta manera és quan traurem el fil del que s'ha de fer, no? Si no, no el traurem, el fil. Ens portarem per coses que estaran confoses, no? Què és el que passa amb la premsa groga? Mm. És tan fàcil que ho volen fer que el que fan és fer malbé la meitat de la colla.
3: I això, perquè tu, veient aquestes notícies, no et veus en cor de dir que tens un trastorn.
2: No.
3: Ja miren diferent, ja miren amb por. I no, si no faré res, tranquil, que jo...
2: No, jo no faré cap de mal.
3: Soc manso, jo no completament manso.
2: És el que es va trobar ell clar. Quan diu, hosti, tu, una cadena va i diu això, i ala, viva la Pepa. Ja clar. Tenim a tots els...
3: I és que és molt fàcil, com tu dius, posar trastorn mental, clar, sí. Ja ho poses, i clar, crida més l'atenció a la notícia i tu llegies aquesta notícia.
2: Sí.
3: Encara que no tingui trastorn, sigui un psicòpata o sigui un assassí, només.
2: Però sí que és molt interessant que nosaltres sapiguem cada cosa... Quin sentit té, i llavors a partir d'aquí és quan farem una feina com
3: jo
2: cal.
3: Jo dic que pot haver-hi molta gent amb trastorn mental depenent del seu caràcter. Si tens un caràcter pacífic, tranquil, com jo mateix, com el Mario, no passa res. Però si tens un caràcter agressiu i que fa mal, és el caràcter que té aquesta persona, no la malaltia que té.
2: Naturalment que sí. Naturalment que sí.
4: Jo penso que tothom tenim que aprendre a gestionar les emocions negatives, perquè tothom en un moment tenim, podem ser humoristes, podem ser persones molt, molt properes, però també tenim que saber gestionar l'odi, la ràbia, el rancor,
2: sí.
4: que està a l'ordre del dia de tothom, no?
2: Sí.
4: I aleshores una persona completament fora de lloc amb la ira pot arribar i després se n'adona, no? Però en aquell moment pot passar-se de frenada, ja no perquè faci algú físic, però poden fotre al carrer, poden passar 100.000 coses, no? Aleshores, aprendre a gestionar les emocions negatives penso que és un bé comú per tothom per tindre qualitat de vida.
2: I perquè, en definitiva, nosaltres, jo penso que tots plegats estem compromesos a que això sigui així, a que tinguem aquesta responsabilitat, però per tenir una responsabilitat s'ha de saber què és el que estàs tractant, no? I quin sentit té, i eliminar tots els elements negatius que ens poden portar a la facilitat en què moltes vegades pots arribar...
3: Sí. El més important és donar exemple, veure com són, com es portem, i pensa que a molts països psiquiàtrics la majoria d'ingressats són gent pacífica, bona, espantada i amb por, realment amb por,
2: sobretot amb por, sí, perquè això és el que és d'allò. Bé, ara estem aproximadament a la mitja part,
3: a
2: no?
3: Mitja part, greu.
2: Sí, fem una cançó,
3: fem una cançó.
2: I després parlem.
3: Vinga, escoltem Manu Guix, Un núvol blanc.
4: Manu Guix.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Bé, doncs, amics, ja tornem a estar nosaltres amb tota la tasca que fem durant any, durant l'any, no?
1: Anys i panys,
0: exacte. Sí. Quantes coses, va. Bo. Quantes coses fem, oi?
1: Bo.
0: I el que és més important és que, com parlàvem ara, que parlàvem de la satisfacció d'una persona, el que passa és que estem molt satisfets de fer el que fem.
1: I tant.
0: Que això és una de les coses potser més importants que et podem trobar a la vida. És aquest goig de fer. I si és pels altres, potser encara millor que per un mateix, no? Sí? Ho estàs d'acord amb
1: això?
0: Jo
1: sí, d'acord. Jo sempre he pensat que parlo des de la primera persona per aquelles persones que potser tenen antecedents o estan patint una malaltia, un trastorn, i potser necessiten ajuda a la ràdio, i que parlin, i que escoltin, que puguin fer coses, i que puguin cridar un metge, o puguin expressar el que senten. Això és molt important.
0: És molt important, això sí. Mm-hmm. Que sí?
2: I sobretot per la gent que ve ara, amb les tecnologies i demés, que n'hi ha tant de patiment, que entenguin, que no tinguin que passar per el que hem passat nosaltres.
1: No, això no.
2: Que jo, quan tenia 16 anys, també, era completament desconegut, i tu havies de passar pèl sense aprendre res. Mm. Jo no prenia res. No donaven res. I a dia d'avui la cosa ha canviat.
0: No donaven? Anaves al metge, per exemple, o al psiquiatre, i anaves per això, no?
2: Anava al metge de família. Anava al metge de família.
0: Era el principi bàsic, sí.
2: I va provar amb diverses coses, no em funcionaven, i jo anava sense medicació.
0: Déu-n'hi-do.
2: I ho passava pèl.
0: I ara la medicació es pot considerar, i aquí no, però es pot considerar un element bàsic acompanyat d'altres constants, no?
2: I home, i tant. La medicació és la base, però després n'hi ha una base de coneixement, de donar eines, de que la persona pugui créixer i desenvolupar-se sense complexes, sense un punt d'inferioritat, sense que pateixi un bullying o un buit. Aleshores, jo penso que qualsevol persona pot brillar. O sigui, no és un inconvenient que tingui aquest tipus de diagnòstic perquè les persones puguin ser felices i estar en pau. O sigui, ho tinc claríssim.
0: Jo, una de les coses que més em motiva, per dir-ho d'una manera, jo sóc un familiar que m'he trobat amb la problemàtica més que tenir-la, vull dir, això és, hi ha una diferència entre una cosa i l'altra, i evidentment hi veig una diferència entre un fet i un altre, El familiar és una persona que es pot desconcertar a partir del que es troba, i una altra cosa és que tu tinguis una problemàtica mental, que llavors ja no només és un desconcert, sinó que és un patiment el que tens sobre aquesta constant, no? I llavors jo penso que aquestes dues coses van com una mica separades, Jo també ho entenc, això. I llavors, doncs, bueno, una de les coses que penso que hem de saber fer és harmonitzar-nos tots plegats, no? De manera que tant uns com altres, el que s'hi troba com el que té una problemàtica, puguin arribar a tenir, doncs, converses i punts de trobar, que de fet ja ho tenim, estem organitzats tant tu com jo amb una associació, i aquesta associació cada vegada més, doncs, està fent coses que veritablement se'ls hi passa pel cap, o sigui, vull dir, tant com a familiar com en primera persona. Una de les coses, per exemple, és aquesta dinàmica que hem sabut imposar, doncs, a Sant Joan d'Espí, a la qual, doncs, allà som, tant uns com altres, estem allà, doncs, amb un debat sobre què és el que hem de fer i com podem millorar. Una de les coses que tenim en aquests moments allà és que, per exemple, hi ha una xicota que un dia la tindrem aquí segur, es diu Maria, I ella porta ja bastant de temps, i l'altre dia vam estar, aquest dilluns vam estar allà dalt a Molins de Rei, ens vam trobar amb ella i vam tenir una conversa molt, molt rica de matisos, no? I ella ens va acabar dient que cada dia dedicava 6 hores a l'estabilització del trastorn que té. Cada dia. A mi em vaig quedar com una mica, diríem que angoixat, no? Perquè, ostres, i això cada dia has de fer el mateix? Tu com ho veus, això?
2: Ella ha passat d'una situació extrema a una situació controlada,
0: suportable, sí,
2: que de moment li ha de dedicar un temps i després ja anirà en pilot automàtic. Però jo també et volia dir, n'hi ha molta gent que amb un trastorn que no pateix, i n'hi ha molta gent que no té trastorn que pateix moltíssim,
0: d'acord?
2: Perquè
0: i no estem fent diferència entre qui té un trastorn i qui és un familiar, no? Estem parlant de...
2: No, jo m'estic trobant també molta gent amb un trastorn que és capaç de desenvolupar-se completament, que viu en pas, viu feliç, i em trobo gent al meu entorn que no té una patologia diagnosticada i que no és capaç de ser feliç.
0: D'acord.
2: Crec que la gent que... la diferència és que aquesta gent ens hem treballat molt i estem molt més preparats per donar-li valor a les coses i no posar expectatives, sinó aprendre a conèixer a un mateix, que és molt important.
0: Mm-hmm.
2: Per mi, penso,
0: sí.
2: Però
0: sí,
2: és que l'altra vegada quan van tindre, penso que va ser a Molins de Rei, el desè aniversari de la ràdio,
0: sí,
2: quan va vindre aquell grup de teatre,
0: sí,
2: jo vaig veure aquella gent, el potencial que tenia de la capacitat de transmetre-ho a través de fer teatre improvisat, que jo no seria capaç de fer-ho.
0: Uh-huh.
2: I vaig veure aquella gent, per ells...
0: allò era bàsic, oi?
2: Sí. Una felicitat, però per fer allò necessitaven una disciplina. Igual tenien que assajar el dia 6 hores,
0: uh-huh,
2: com la Maria.
0: Ah.
2: Ho té que fer, però el que fa arribarà a bon port.
0: Uh-huh.
2: I cada vegada li serà més fàcil, però ha pres la decisió de fer-ho, encara que cada dia hagi de fer 6 hores, però ho fa... que abans no

0: per mi tu ja tens el teu propi criteri, et coneixes tu mateix i saps llegir el que tenen els altres, les seves carències, i no t'importa perquè un tipus de crítica de determinada persona de seguida l'enganxes i no t'accept, no pateixes, no?
1: Però també hi ha molta lluita interna, vull dir...
0: No dic que no,
1: M'agrada sentir-me segur davant de la gent, parlant amb el micro també m'agrada sentir-me segur perquè transmet una idea, transmet uns pensaments i arriba millor que no si dubtes. Però jo a casa meva, o quan estic sol, dic jo, què és millor, això o allò? O què puc fer? O puc fer això? Ah, també l'esclerosi, no? L'esclerosi també que tinc de fa 4 anys, puc anar allà, no puc anar, em farà mal, no em farà mal, què passarà en un futur? És un dubte constant, però jo soc una persona que penso molt i raono molt les coses que em passen, intento trobar sempre un camí que pugui ser útil per mi, la meva parella i les persones que conec. Intento no fer mai mal, perquè fer mal és absurd. Per mi, fer mal a una persona que estimes és un acte molt egoista i molt dur, no? I per això tenir bona cara, tenir bons pensaments, encara que per dins m'estic morint o estic molt malament, per fora fer bona cara, perquè això és el que importa, l'aparença, no? En part, no? Vull dir, no cal que amunis els altres amb els teus mals, sinó que, al revés, fer una mica de reconeixement dels altres i veure si es pot ajudar, encara que tu estiguis malament, o estiguis, hagués tingut un mal dia, o no feien les cames. Principalment, estar amb la gent i tenir cura de la gent. Perquè després també tornarà, no? No vols que torni... Tornar, no? És recíproc, no? Tu dones bo i potser res bo també, no?
2: Està molt bé això que acabeu de dir, tant un com l'altre, perquè això és un convenciment per part teva, i ell manifesta que sí, que és veritat que ell ha trobat un punt de trobada, en definitiva, d'estabilitat, com és propi, i llavors no hi cap allò que passava fa uns quants anys t'agafaven i et fotien allà, sí, perquè ets una persona marginal, no?
1: No, marginal, no, marginal, no. Jo no soc un marginal.
2: No, per això.
1: He necessitat un recolzament més fort per entrar en el psiquiàtric, i quan s'ha acabat aquest tractament forçós, doncs em vaig a casa i he tornat.
2: I ja estàs.
1: I el que vull dir és que jo penso que hi ha dos grans malalties o trastorns mentals, no? El bipolar i l'esquizofrènia. Vale. Però és que darrere d'aquests noms hi ha moltes persones que són molt diferents i el tractament hauria de ser molt personalitzat, no? Perquè clar, cadascú té una relació social, relació familiar, relació de treball, cadascú té el seu món, no? A part del trastorn. Doncs tractar aquesta persona amb el que és i no el que té. És molt més important com és una persona que pot avançar que no que tenir un trastorn qualsevol que no m'identifica a mi.
2: Molt bé, molt bé. Bueno, i així estem, podríem dir que en aquests moments ja només sí, 10 minutets per acabar el programa, doncs nosaltres estem aquí tot l'any doncs convençuts que el que estem fent és el que dius tu, aquesta tasca d'alliberar-nos de tot el pessimisme que malauradament predomina, d'una manera organitzada fins i tot a vegades, oi? Un pessimisme que veritablement fa creure coses que veritablement fan molt més mal que bé i que no es corresponen a cap mena de realitat, no? Molt bé.
1: A mi m'agrada pensar també que aquest divendres que fem el programa de 4-5 és un petit oasi on la gent es pot reflectir, no? I pot veure, a mi em pot passar això, o m'està passant, o què puc fer, o on haig d'anar. I m'agradaria molt que la gent que escolta aquest problema té aquests problemes de trastorn mental es reflecteixin i puguin avançar cap a una millora. Per exemple, se millora, la medicació se millora, el tractament del metge se millora, la relació social se millora, la gent ha d'anar millorant cada cop més.
2: És el que hem de saber fer, evidentment. Molt bé, què dius de bo?
0: Bueno, s'ha obert un meló aquí
1: al final.
0: Sí, important.
2: Bueno,
0: i...
2: però no és pas negatiu o mal, aquest.
0: No, jo penso que... És
2: només
0: que
2: en sumar-lo ja dona gust.
0: Jo penso que tant per una persona que pateix un trastorn com per un familiar que té una persona, com per una persona que no pateix, però que està patint, els hi pot servir perfectament les coses que fem aquí a dia a dia. Perquè...

0: Vale, n'hi ha la base científica de lo que és un trastorn, però després posem en marxa moltes coses que humanitzen a la persona, i després d'humanitzar-la aquesta persona es troba millor. Jo aquest matí estava amb una psicòloga i aleshores avui parlàvem el fet de dir és tot malaltia o és gestió emocional malament portada també que pot detonar segons
1: quines coses. Malrebuda, no? També.
0: I aleshores ja m'ha fet una demostració de com les emocions negatives poden a qualsevol persona i si pateix un trastorn també, però qualsevol persona pot detonar i acabar en un lloc que ni s'ho esperava, no? Si es deixen portar per això, o sigui que totes les persones s'han de treballar, tinguin o no tinguin.
1: Tinc d'acord amb això.
0: I ara, per exemple, la pàgina que estàs veient aquí de La Vanguardia, que surten gent idolatrada i tal, s'hauria de veure si aquesta gent també quin grau de felicitat tenen, perquè després estan sempre amb els mitjans de comunicació, han de fer una aparença de vida que igual no és la que els agradaria. Jo no m'agradaria estar aquí,
1: que et posessin aquí com a mostra,
0: ni estar visquent aquest tipus de vida. No, ja. No ho necessito.
1: No.
0: Home, potser aquesta noia que està sí que m'agradaria conèixer-la, no? Però
1: sí.
0: Però no ho envejo.
1: Bueno, i el Sarko sí, i també.
0: També,
2: Bueno, anem plegant ja? O?
1: No, sí, anem arribant al final ja, Joan. Bueno, la millor intenció per l'any que ve. Tenim...
2: Bueno, l'any que ve no, aquest any. Aquest any, al setembre, sí, bueno, és un mes i mig només.
1: El curs que ve, i tant que sí.
2: Curs escolar.
1: No haig de buscar gaire per trobar doncs argumentacions perquè com em diuen, dius, a tu si et prenguessin o et diguessin aviam posa't en un costat que passaré jo i allò de posa't al costat que jo ja faré de protagonisme, veritablement vull dir, potser sí que em doldria veure'm doncs aparcat d'una dinàmica com és la d'estar doncs, tant en aquesta ràdio com a d'altres, doncs pencant, treballant o diem-ne buscant maneres perquè sigui escoltable i que puguem anul·lar a la llarga totes aquestes negativitats que avui hem esmentat i que en definitiva no tenen raó de ser perquè no són raonables, no tenen cap mena de raonament. I llavors, com que jo això sí que ho sé molt bé, doncs la veritat m'agradaria seguir treballant i aquest any que ve o aquesta temporada que ve doncs puguem tant tu com la Eli com Jordi, tu Mario com el mateix Jordi puguem seguir anar portant amb el bar i tot el, bueno, tota la gent que tenim
2: ja, anirem fent
1: i llavors doncs escoltem-nos. Jo penso que és una de les bones coses i si de l'escoltar el que veieu com jo mateix la possibilitat de participar, doncs per què no? I tant que sí, seria molt important.
2: Bueno, dir només que aquest any hem allargat fins al juliol, hem fet totes les dates fins al juliol. Dir-vos que aquest és el darrer directe que farem aquesta temporada i que els següents programes seran pregravats i finalment, doncs això, que tornem el següent divendres després de la diada. El 18, no?
1: El 18.
2: El 18 serem per aquí.
1: Sí. Tens una peça musical per acabar
2: la feina. Doncs sí. The Beatles, Hello, Goodbye. Gràcies. Molt bé. Bona tarda, adéu. Gràcies.
1: Bon dia. Que vagi bé. Adéu.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
0: Lola Casadellà Puig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració:
0: camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
2: Matrícula:
0: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els van passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matern de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando Adolescent, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, s'explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit, i sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
5: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS se desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
2: L'aviació americana e inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
6: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
9: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
6: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
2: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
6: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
2: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
6: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
3: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
4: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
3: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
6: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
10: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, l'Etel Gené.
3: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
4: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
6: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
4: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
6: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené i en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
8: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera de, es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
6: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
7: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
6: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica l'Etel Gené.
4: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
6: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. L'Etel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
3: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
4: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
3: C'était important.
1: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
7: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia en el futur puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
6: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
4: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
3: Pour rendre hommage à ma mère.
6: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
8: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menys tingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
2: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
2: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
11: Nom:
4: Lola Casadellà Puig.
11: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
4: 6 de maig de 1945.
11: Situació:
4: alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroy i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
3: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
4: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Nom:
7: Conxita Granger Veleta.
6: Dia d'entrada al camp de concentració:
7: camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
6: Matrícula:
7: 62.480.
8: La història fins ara ha silenciat sistemàticament la veu de les dones. Amb aquesta sèrie volem restablir la memòria de 6 lleidatanes que es van jugar la pell per lluitar contra el feixisme. Aquesta és la raó per la qual van ser detingudes i deportades a Ravensbrück. Algunes no van sobreviure. Les que sí ho van fer van prometre que explicarien al món el que havien viscut. La Conxita Granger Veleta va mantenir la seva paraula. Va compartir el seu testimoni des del Museu de la Resistència de Tolosa. No per venjança, sinó per responsabilitat, per dignitat, perquè, com ella deia, el que no s'explica s'esborra.
9: Sentireu per primer cop en un podcast la veu de la Conxita Granger, gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anier Rieu, Noemí Riudor i l'Ignasi Ros. L'historiador Josep Calvet, cap de l'àrea de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, ens acompanya en aquesta sèrie perquè és qui més coneix la Conxita Granger. N'ha resseguit i documentat la seva vida i n'és el biògraf oficial.
8: Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia. I el nostre compromís és fer d'altaveu de la Conxita Granger Veleta, l'última supervivent catalana de Ravensbrück.

0: Capítol 1. Conxita Granger Veleta, la nebuda.
1: La història de la Conxita Granger Veleta comença a Espui, a la Vall Fosca, el 6 d'agost de 1925.
2: El pare de la Conxita, Josep Granger, havia nascut a Poligne l'any 1889 i la mare era Maria Veleta Espanyol, nascuda a Veranui el 1893, filla de Casa Antema, una casa doncs sòlida de la Vall Fosca, de la Plana de Mont-ros, on feien de fonda. El Josep Granger doncs era fuster i havia vingut a la Vall Fosca a treballar les obres de construcció de les centrals hidroelèctriques que Energia Elèctrica de Catalunya havien pres a principi dels anys 10.
1: El 1914, la companyia Energia Elèctrica de Catalunya posa en funcionament la central hidroelèctrica de Cabdella. És una obra faraònica que aprofita les aigües de l'estany Gento mitjançant un canal de 5 quilòmetres i un desnivell de 836 metres. Es construeixen també infraestructures com un funicular, carreteres, carrilets i habitatges per als treballadors.
3: La central que il·luminarà Catalunya necessita molta mà d'obra. En aquell moment, a la Vall Fosca, hi viuen unes 1.400 persones, però en fan falta 5.000 per la construcció d'aquestes infraestructures. El triple, com explica l'Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella.
4: Llavors es va fer una crida a nivell de país, diguéssim. En els diaris hi havia se contratarà tantos hombres com lleguen a l'obra i doncs camions de murcians, aragonesos i tal van començar a vindre fins a la Vall Fosca.
3: I també gent de les valls veïnes, del Pallars i de l'Alta Ribagorça. Entre elles el pare de la Conxita, el Josep Granger, que es casa amb una noia de la Vall Fosca i comença a treballar a la companyia elèctrica. Gràcies a això, aconsegueix una de les cases que l'empresa cedeix als treballadors, conegudes com les cases del lot.
4: Trobant l'espai de memòria doncs, al davant, tot el que és la carcassa de la casa doncs, està intacta i l'interior doncs, també. Encara es conserven doncs, els llocs on tenien per posar la llenya i el carbó, on hi havia les gallines, tot igual doncs, que quan va viure la família Granger.
1: Enmig d'aquest rebombori a la vall, el 1925 neix la Conxita, que és la cinquena filla dels Granger Veleta. Vindran encara més fills. Quan la Conxita té prop de 2 anys, la seva mare, de nou embarassada, es posa malalta. Llavors decideixen portar la nena a viure a França amb els oncles. Així li ho va explicar la mateixa Conxita a la periodista Montserrat Llor, l'autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
5: La Conxita va ser traslladada a Tolosa de Llenguadoc a causa d'una malaltia de la seva mare. Va ser educada a França i va ser criada pels seus oncles, l'oncle Jaume i la seva esposa Elvira, concretament ells dos.
3: La memòria familiar de la Conxita ens la narren les seves nebodes, la Gaby Granger i també la Carme Rey Granger, que a més és la vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück.
6: Tenia 2 anys quan l'àvia Maria Veleta va anar a Tolosa de Llenguadoc, a casa del seu germà, l'oncle Jaume, per fer-se visitar per un metge perquè tenia problemes als ronyons.
7: I llavors l'oncle Jaume li va dir: mira, la Conxita és petita i tu estàs malament, i ja tenia de 3 nenes. Me l'emporto jo i tu cuida't per aquest embràs.
3: L'oncle Jaume esdevindrà una figura clau en la vida de la Conxita. Us en fem 5 cèntims. En Jaume és una persona feta a si mateixa. De molt jove s'escapa de casa seva a la Vall Fosca i travessa els Pirineus per arribar a França.
7: Va marxar amb 2 pessetes i una caixa de mistos i va travessar tots els Pirineus amb 12 anys. I bueno, la família no en sabia res de res, es pensaven que era mort. Allà ell va treballar amb obres i tal, es va fer mestre constructor.
3: La família el dona per mort, però un dia es presenta per sorpresa a la fonda familiar.
7: Va, a casa seva tenien una fonda, era una casa de pagès, però feien de fonda, i ell va anar allà, però clar, havia marxat amb 12 anys i tornava pues, super ben vestit, super elegant, amb una gabardina, això sí que m'ho expliquen. Era molt alt, molt guapo, i es va seure a dinar. I llavors a l'hora de pagar li va dir a la mare: diu, sí que cobreu car al vostre fill al dinar. I bueno, clar, tu diràs, el feien mort des dels 12 anys i potser en tenia 23 o 24 quan va tornar.
3: Després de complir el servei militar, en Jaume torna a França amb la seva dona, l'Elvira Ibarz, nascuda a Mequinensa. L'Elvira ja tenia una filla d'una relació anterior, la Maria Castelló. La família s'estableix a Tolosa, on el Jaume funda una empresa de construcció.
1: I és a Tolosa on porten la Conxita, que amb només 2 anyets es queda definitivament a viure amb ells. Aquesta és la veu de la Conxita.
8: J'étais resté chez mes oncles ici à Toulouse.
9: Em vaig quedar a viure amb els meus oncles, aquí a Tolosa, i la meva cosina tenia 15 anys més que jo. Per ella, jo era una nina, i em va agafar molt d'afecte. Vaig créixer i vaig ser educada sempre a Tolosa, però mai vaig perdre el contacte amb els meus pares biològics. I així va anar tot.
8: Voilà. I llavors es va quedar allà. És a dir, que la tieta Conxita va començar l'escola a França. Des dels 2 anys va viure amb els oncles, que els hi deia papa i mama d'allà. Però quan van venir aquí també deia papa i mama els d'aquí.
1: La família gaudeix d'una situació força acomodada. Viatgen sovint i fins i tot tenen cotxe. La Conxita recorda la infància a França amb felicitat, fins que aquesta bonança es trunca amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. El Jaume Beleta, l'oncle, decideix tornar a Catalunya amb l'Elvira, la Maria i la Conxita per defensar la Segona República.
2: Torna i s'encarrega de la construcció d'alguns camps d'aviació de l'exèrcit republicà. El 1937 s'estableixen a Balaguer i construeix el camp d'aviació que hi ha a la sortida de Balaguer, actualment en direcció a Corbins.
1: A Balaguer neix la segona filla de la Maria i del seu marit, el Josep Ferrer, i la Conxita es retroba amb la seva família d'origen.
7: Hi ha una anècdota, que és que la seva mare, la padrina, la va baixar a veure, perquè llavors, clar, no era la Vall Fosca, era el Nostre Senyor Via, però tu vas per d'ella, per baixar a Balaguer, cuidado. I va baixar a veure-la, i és curiós perquè pujava les escales, que es va creuar una nena, i no es va conèixer, perquè la va deixar petiteta, i li va dir, on viu el Jaume Beleta? I llavors diu, a dalt, al tercer pis. I llavors la padrina diu que va dir, ui, aquesta és la Conxita. Però clar, l'havia entregat sent 2 anyets.
1: La Conxita es torna a posar en moviment seguint l'oncle, a qui traslladen primer a Aravell i després a Girona, a l'Argelaguer, on també hi construeix un camp d'aviació. Aquest cop, a la família se li uneixen 3 de les germanes de la Conxita, la Mercè, la Rosa i la Pepita.
3: La guerra es decanta definitivament cap al bàndol franquista i a principi de 1939 la família retorna a França.
2: I passen la frontera per Portbou al mes de febrer de 1939, com tantes i tantes milers d'espanyols que van fugir de la victòria franquista.
3: Milers de republicans, homes, dones i infants, són retinguts als camps de concentració del sud de França. El Jaume Beleta també. Les dones Beleta, en canvi, van ser repartides pel territori francès.
2: I a tota la família, l'Elvira, la Conxita, la Mercè, la Rosa, els van enviar al nord de França, al Pas de Calais. I allí van estar uns mesos, en un centre d'acollida, junt amb moltes famílies.
3: Però aviat el Jaume pot sortir del camp i la família es reagrupa. Les 3 germanes de la Conxita es queden amb uns familiars als Pirineus Orientals, mentre que l'Elvira, la Maria i la Conxita es retroben amb el Jaume a Tolosa.
1: L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi envaeix Polònia i Anglaterra i França declaren la guerra alemanya. Comença la Segona Guerra Mundial.
2: El juny de 1940, les tropes nazis també ataquen França. Després de la batalla de França, ocupen París. França queda dividida en 2 zones, la zona ocupada pels nazis i la zona sota el comandament del mariscal Pétain, la França de Vichy. I a poc a poc es va organitzant la resistència i els francesos comencen a témer a l'enemic nazi.
3: A la ciutat hi ha molta escassetat de productes i la vida és molt complicada. Per això, els Beleta decideixen traslladar-se al departament de l'Arieja l'any 1940. L'abril del 42 s'instal·len en una granja de la família, a Godàs, una zona on hi ha molts republicans i republicanes que han fugit d'Espanya, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Era un lloc de la resistència. Allà hi havia molts antics guerrillers de la República. I l'oncle Jaume, comença a formar part activa de la resistència organitzant grups de maquis a la zona de l'Arieja. Treballava a l'explotació forestal de Col de Puy a la vora de Varilles.
2: Aquestes explotacions, que es deien chantiers, funcionaven gràcies als treballadors que majoritàriament eren exiliats espanyols republicans i que eren contractats per fer aquesta tasca d'explotació forestal i, paral·lelament, forma part de la resistència, una mena de camuflatge, aquesta tasca als boscos, per després ensinistrar-se amb l'armament i preparar accions contra els nazis.
1: El novembre de 1942, els nazis ocupen la França de Vichy. Troben moltes complicitats amb francesos simpatitzants que col·laboren amb ells. I un d'aquests col·laboracionistes dona l'avís que el Jaume Beleta és un membre important de la resistència. Per sort, a través d'un amic, l'oncle Jaume s'assabenta que els nazis el busquen i fuig cap a Andorra.
10: a rechercher y son
9: Van venir a buscar el meu oncle per arrestar-lo, però un amic el va avisar a temps i ell va poder escapar i refugiar-se. Perquè ell havia organitzat grups de passadors, de persones que ajudaven a travessar la frontera cap a Espanya de manera clandestina. Des que els aliats havien desembarcat a Algèria, crec que va ser el 1942, hi havia homes que travessaven la frontera per unir-se a les forces aliades. El meu oncle va fugir amb un d'aquests passadors i es va amagar a Andorra. Així es va salvar de ser detingut. Això va passar l'abril del 1943.
10: C'était en abril 43.
3: Fins aquell moment, la Conchita havia viscut aliena a la feina del seu oncle en la resistència. Però abans de marxar, l'oncle confia a la seva neboda el lloc on amaga el material per als resistents.
10: I abans de partir, mon oncle m'ha donat l'endroit...
9: Quan el meu oncle va haver de marxar a refugiar-se a Andorra, em va revelar l'amagatall d'un material destinat a la resistència. Un cop la Gestapo va deixar de rondar per casa, la resistència es va posar en contacte amb mi perquè els entregués el fell material, i ho vaig fer. Es van sorprendre que una noia tan jove hagués guardat el secret. I al cap d'un temps, quan la situació es va calmar, em van demanar si volia ajudar-los. Amb 17 anys, tot orgullosa, vaig dir que sí, i així vaig començar a col·laborar amb la resistència.
5: La Conchita, llavors, que era una jove de només 17 anys, es va fer càrrec de la situació i va començar a reorganitzar grups de la resistència i es va integrar a la brigada de guerrillers el mes d'abril de 1943. Així va ser com la Nebudo, que és la neboda, o Nina, que és com s'anomenava la nena, és com l'anomenaven afectuosament amb llenguatge de l'Arieix, el patuà. Es va convertir la Conchita en enllaç dels maquis i els guerrillers del Col de Puy, sempre en companyia de les dones Veleta, les tres juntes, Elvira, Conchita i Maria. A la casa on vivien, a Penny, al veïnat de Godàs, rebien els comunicats, propaganda, cartes i ordres de missió que portaven a certs caps maquis. Era una tasca molt arriscada.
3: La Nebuda, neboda en occità. Aquest és l'àlies de la Conchita, la resistència. Com que parla una mica de castellà, treballa d'agent de connexió i enllaç i trasllada el material que li porta un contacte de l'estat major.
10: Jo
9: em movia en bicicleta, perquè en aquella època només es podia anar a peu o en bici. El portaequipatges hi portava una cistella amb fruita i verdures de temporada de la zona i a sota hi amagava el material.
10: I dessous je mettais le matériel.
1: Qui s'hauria imaginat que sota la fruita i la verdura del cistell d'aquella noieta s'amagava

0: novedoso en aquella época, y una falda larga, sería difícil poder pedalear en una bici con ella. Entonces una falda que llegaba hasta la rodilla era más práctico, pero además tenía la ventaja de que ver la rodilla de una mujer en aquella época era algo poco frecuente y que interesaba bastante a los hombres. Entonces, bueno, ella decía que se encontró un día delante de una barrera, de un paso a nivel del tren que debía atravesar, y la gente, bueno, dice que le dijo cuatro tonterías que ella no entendió, pero le abrió la barrera y la dejó pasar.
1: Fins i tot explica en una de les seves entrevistes que va participar en una missió d'encendre unes antorxes perquè des d'un avió doncs es va tirar un aviador en paracaigudes que després volia fugir cap a Espanya, o sigui, missions no menors.
2: I així vaig treballar. Vaig portar material durant un any, fins al maig del 1944.
3: El 24 de maig de 1944, a primera hora del matí, la milícia francesa col·laboracionista amb els nazis envolta casa seva. No són policies, són civils francesos que col·laboren amb els nazis. Tres guerrillers s'amaguen dins de la granja, entre ells el comandant del maquis, el comunista Jesús Ríos García.
2: Va haver-hi un intercanvi de trets perquè van venir a casa dels meus oncles. Hi havia dos passadors armats, perquè sovint venien a buscar provisions. Va esclatar un tiroteig. Un milicià va morir i també un cap de grup i un comandant de guerrillers. Ens van arrestar les tres, a la meva tia, la meva cosina i a mi.
3: Les entreguen directament a la Gestapo, que les condueixen a la caserna i més tard a la presó de Foix. I comencen els interrogatoris.
4: Avec de fuet.
2: Ens van apallissar amb fuets, sobretot a la meva cosina i a mi. A la meva tia no la van tocar, potser perquè era més gran o potser perquè pensaven que nosaltres, per ser joves, parlaríem. Però no ho van fer. Ens van interrogar 7 vegades, en dies diferents. La meva cosina i jo teníem l'esquena i les natges marcades pels cops de fuet i de porra.
5: Li deixen el cul negre com un fetge, però fins i tot enmig de tanta crueltat hi ha una escletxa d'humanitat.
2: La dona del director de la presó de Foix ens treia de la cel·la i el jardí ens curava les ferides en compreses. Va ser una dona admirable.
3: Com que cap de les tres no diu ni piu, les traslladen a la presó de Sant Michel a Tolosa.
2: Quan vam arribar a la presó de Sant Michel, vam veure com tornaven les dones dels interrogatoris del pavelló femení. En veure-les, ens vam adonar que els cops de fuet que havien patit nosaltres no eren res, comparat amb elles que havien estat brutalment torturades per la Gestapo de Tolosa.
3: A la mateixa sala que la Conxita, hi ha una noia a qui han cremat els pits amb elèctrodes. Els té completament negres. No parla, està immòbil, quieta en un racó. També veu homes i dones a qui han arrencat les ungles de les mans i dels peus. La Conxita, la Maria i l'Elvira es lliuren in extremis de ser torturades.
4: I ce qui nos ha sauvé...
2: El que ens va salvar dels interrogatoris a Tolosa va ser el desembarcament dels aliats a les platges de Normandia, el 6 de juny de 1944. A la presó es va escampar la por i es van afanyar per enviar-nos a Alemanya. Ens van evacuar i traslladar a la caserna de Caffarelli. Allà vam esperar la alliberació, perquè sabíem que els aliats ja havien desembarcat i teníem l'esperança que arribessin aviat per alliberar-nos.
5: Però en comptes de l'alliberament, comença la deportació als camps nazis.
2: L'1 de juliol de 1944 ens van traslladar en camions des de la caserna de Caffarelli fins a l'estació de Reinal. Allà ens esperava un tren amb vagons de bestiar i ens hi van tancar. Érem 35 dones, totes resistents de la presó de Sant Michel, però amb nosaltres hi havia 400 homes provinents dels camps de Vernet i de Noé i també altres presons. Quan ens van fer pujar al tren, vam veure escrit al costat del vagó que la destinació era Romainville. Sabíem que tant Romainville com Compiègne eren punts de sortida abans de ser deportats a Alemanya. Tot i així, manteníem l'esperança que aliats ens alliberarien i no arribaríem a Alemanya.
5: El 3 de juliol, a Trenc d'Alba, el tren inicia la marxa.

0: Xerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Molt bona tarda, amics. Aquí estem nosaltres una vegada més, doncs, per presentar, doncs, aquest programa d'estiu, no?
3: Exacte, un mes de juliol, d'estiu, doncs el programa de cinema continua, Xerada.
2: Això ho reivindicàvem durant molts anys,
3: I aquí és el primer cop, no?
2: I al final ja ho tenim, eh?
3: Ja ho tenim, però estem celebrant, doncs, aquest estiu, ¿verdad, Joan?
4: Programa de verano para ti.
3: El Joan ve avui, ve amb cançons.
2: Sí. Ve molt d'allò.
3: I li dediquem a les bandes sonores. I el Matías ens porta també...
4: Les bandes sonores de carretera, no, de les pel·lícules.
3: I Matías ens porta, pues, una pel·liculaza.
5: Sí, doncs, mira, jo, per celebrar que és estiu i que me n'aniré al poble d'una vegada, he decidit... portar-vos el dia d'avui una pel·lícula d'aquests gèneres que els agraden molt als nostres avis, que és el western, i en particular el dia d'avui us parlaré del Bueno, el Malo i el Feo. No, el Bueno, el Malo i el Feo és un espagueti western i és la joia de la corona de la trilogia del dòlar, i jo diria que del gènere western en general. Aquesta pel·lícula està dirigida per Sergio Leone. La banda sonora és de Ennio Morricone i està protagonitzada per Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach. La pel·lícula transcorreix en el salvatge oest, a Almeria, durant la Guerra Civil dels Estats Units, i ens condonen a conèixer a tres personatges: el Bueno, Rubio; el Malo, Sentencia; i el Feo, Tuco. Cada un d'ells té la seva moral, la seva personalitat i la seva forma de fer les coses, però els seus camins es creuaran quan descobreixen l'amagatall d'un tresor, el que farà que creuin camins més d'un cop en aquesta legendària aventura. El Bueno, el Malo i el Feo és una pel·li que jo descriuria com a icònica, i podria dir que o és pels seus mítics personatges, que van crear els estereotípics clàssics del western, per la seva estètica diferent per l'època, que és bruta, salvatge i cruda, però sobretot ho va ser per la seva magistral banda sonora. Aquesta banda sonora, composada per Ennio Morricone, és un himne del cinema que ens ve a tots a la ment a l'hora de pensar en pel·lis de l'oest. Per composar-la es van utilitzar tant instruments acústics, flauta, trompeta, guitarra, com elèctrics, guitarra elèctrica o l'òrgan, i fins i tot veus. A més, una cosa increïble és que cada personatge té el seu propi instrument, sent, en el cas del Rubio, la flauta de soprano, el del Sentencia, la ocarina, i el Tuco, el udol d'un cuyot. Així que, en definitiva, espero que disfruteu molt d'aquesta banda sonora mítica del cinema, com ho hem disfrutat jo i els nostres avis a l'hora de veure aquestes pel·lícules.
2: Ja ho ha dit bé, això dels avis, ja.
3: T'has sentit identificat, Jaume?
4: Ja podem dir que cada primer d'any la fan per la televisió, com sempre, que no falla.
5: Sí, sí.
3: Pues, escoltem.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Bé, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del pati, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrada.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé, molt
0: bé. Bé, sí. Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No estàs estufant, té?
6: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
6: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una nova o...?
6: Crec que no va ser igual.
0: Ha seguit les seves carreres després o...?
6: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
6: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, i està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
7: Sí.
0: I la Bella Hadid.
7: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un actor
7: exacte.
0: I una model.
7: Sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
7: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
7: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
7: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. Doncs, i per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
8: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
8: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
8: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant, una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, començo jo. Jo penso que potser que sí, potser que no. Perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres, és que depèn, si acabo de menjar, pues no. Mm-hmm. Perquè em veig més inflada.
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar.
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca,
7: t'agrades? Jo depèn del dia. O sigui...
0: depèn del dia.
7: Per exemple, si vaig de compres i això, ja em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant-te mil coses i no hi ha res.
7: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
8: Coincideixo amb ella, que sí, dia no, et poso això sí i em poso això no. Depèn.
0: És curiós, perquè no acabem de trobar una resposta claríssima, és un dubte, un dia sí, un dia no. Noelia, tu què?
6: També depèn del dia i també de l'època de l'any. Mm-hmm. Perquè, per exemple, en estiu sí que si has de posar-te un banyador o tal... jo, per exemple, a mi no m'agrada... Jo soc qui em poso pantalons a l'hora de banyar-me perquè no m'agrada com em queda en biquini. Mm-hmm. I perquè tampoc és sent còmoda. Llavors... també depèn molt de l'època de l'any.
0: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teniu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
7: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així, no m'agradaria, però és que en aquell moment
0: no
7: que em donava igual, o ja. Sigui...
0: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període... que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran. No sé, Júlia, tu què vols?
2: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de cossos, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volies jugar i passar-ho bé.
0: Mm-hmm. Jordi, tu també penses igual, no?
8: No.
0: No?
8: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
0: Ostres.
8: Llavors... pues sempre ha sigut...
0: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho,
8: Bueno, depèn del...
0: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
8: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però m'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me, i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum-pam, i estem, però... És tarda.
0: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no?, que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa, vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
5: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
9: Sí, jo la veritat és que soc molt feliç amb el meu cos.
10: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
11: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
5: Des que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris. M'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
9: Jo estic prim. Llavors, no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
12: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
5: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar, però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no, això mai ho he fet.
9: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
12: Sí que ha fet dieta per estètica. De fet, una dieta bastant estricta.
9: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
5: És impossible que tots siguem iguals, cada cos és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
9: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro
11: perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal, doncs clar, al final se't queda.
12: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
11: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí, què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
8: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal, m'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
0: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria?
8: Alt, fort...
0: Uh-huh. El típic cos sí. Que veiem, potser...
8: Els anuncis de colònia.
0: Ahà. Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
8: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
6: Coincideixo.
0: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
6: Que hi ha hagut, crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
0: I com vas trobar solució a aquest problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
6: No, o sigui, tampoc va ser molt temps, perquè, o sigui, crec que va ser un mesos. Mm-hmm. Però és... No sé, també amb la companyia de la gent i amb... distreu-te amb altres coses.
0: Us ressona a la resta dels que esteu aquí, a sí. Bianca, Júlia, Bianca, digues.
7: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal i jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig... No sé, vaig veure que tothom estava super preocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a ressonar pel cap.
0: Un canvi també de primària i secundària, no?, en
7: sí.
0: aquest sentit.
7: I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè mm-hmm. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però mm-hmm. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
0: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
6: Sí, a veure, jo també he sigut aquest company.
0: Sí. Tu has sigut aquest company.
6: És com que penso, millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil, i has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensar molt.
0: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
6: No,
0: Jordi?
8: No.
0: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime, Bianca?
7: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de, o sigui, de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
0: I vas caure també tu, no? Una mica.
7: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
0: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
7: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
0: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona, o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
8: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, arriba, m'ho vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, ui, ui, i me'n recordo que m'ho veien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
0: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
8: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
0: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
8: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, i era com...
0: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
8: t'era
0: una mica igual?
8: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Per què? Però a vegades intentava com seguir amb mi i dir, vale, fes-t'ho, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però també els comentaris
0: van fer molt. I la gent que feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
8: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
0: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
8: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
0: I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, és el que veiem en el nostre dia a dia? És a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta... com una mica la nostra autoestima o no?
6: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys sí que hi havia uns cossos ideals i...
0: I ara no els veus?
6: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que
0: sí que es mostren tal com són. Diversitat.
6: Sí.
0: Això esteu d'acord, que hi ha una certa diversitat ara?
8: Sí. Crec que cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, i cada cop més gent l'està donant a veure, i crec que és important, també.
0: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final, s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
7: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin no ho és, saps?
0: Clar, exacte, això
7: quin és... Quin porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
0: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
13: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
14: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
15: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos.
16: Sí. Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
14: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
15: Avui en dia hi ha molta més diversitat, i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
17: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
18: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
19: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
0: Bueno, ja veieu com està el pati, així que tornem al nostre pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
7: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
0: Ostres, clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar, no només del cos, no?
7: Exacte. Però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Llavors, bueno,
0: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
7: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
0: La cintureta així de petita, no?
7: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
0: Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
8: Sí, crec que sigui...
0: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
8: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria coses molt ideals, i és el que ha dit un noi de que superen i tal, de que parlen de cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs...
0: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, Noelia.
6: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no res d'això.
0: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
6: claro,
0: no?
6: Llavors,
0: jo
6: tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
0: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres? O no? Pel físic,
2: Jo penso que en tant el físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de... si sóc així, potser li agrada al noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
0: Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
2: Sí.
0: Us agrada?
2: Sí. Sí?
0: Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
2: Les dues.
0: O...
6: Per ninguna.
8: Les dues.
0: Per cap,
7: Per cap, sí.
0: Perquè, o sigui,
7: perquè m'agrada.
0: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta,
6: Passió.
0: Tu, Jordi, no estàs dient res.
8: Les dues.
0: Sí?
8: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
0: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
8: Sí, vaig arribar a obsessionar.
0: I que t'afectava,
8: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
0: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
8: Ara estic en un altre punt on...
0: Gaudeixes de l'esport, ara?
8: No, perquè no m'agrada.
0: Va. Però practiques, m'has dit,
8: Practico per salut.
0: Vale.
8: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
0: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
2: Sí,
0: sí, Júlia.
6: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
0: I les talles són realistes o no?
6: Ja, això és el que m'agobia a mi, que si me'n vaig a comprar i si em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita, i
0: clar,
6: si em provo la talla S... és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
0: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar, s'acaba convertint en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
7: Sí.
0: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat perquè ara és l'hora de l'entrepà, que com sempre diem aquí és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí en aquest entrepà també n'ha embolicat.
2: Un pa.
0: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser, pot ser de fuet, pot ser de formatge...
2: Ostres.
0: Ostres, opa, no és d'embotit, eh?
2: Ho llegeixo?
0: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
2: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
0: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
6: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé.
0: Uh-huh,
6: ja de primeres.
0: T'aproparies, per tant.
6: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar, llavors el que necessiten és una abraçada.
0: Molt bé,
6: o sea,
0: ostres.
6: No, ni dir-li no facis això, sinó
0: clar, no
6: una abraçada.
0: No fer-la sentir malament, ja. No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
6: Ja.
0: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
8: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, uh-huh. Ella en aquest cas, però també crec que per una part crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li, has de menjar.
0: Per tant, tu et plantaries com a amic i sí. Diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
8: I t'ajudo, exacte.
0: I si no et vol...
8: Aquí ja...
0: Perquè tu li volies una abraçada com a ella, Noelia, però després potser de l'abraçada ella et diu, és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
8: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, estaria una mica més constant amb ella, parlant,
0: ajudant-li,
8: fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia uh-huh. i tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més uh-huh. un moment que no sigui tan dur.
0: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el moment de menjar. Bianca, tu què faries?
7: Jo primer li preguntaria, uh-huh. i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol... doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, mm-hmm. aquest, amb la Xènia en aquest cas,
0: acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
7: Exacte, mm-hmm. però no parla
0: que no llenci la paperera.
7: Exacte, no parla de menjars ni del seu problema, sinó
0: vale.
7: de la vida. I si no la vol, mm-hmm. doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
0: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la duda que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, vale. Júlia.
2: A veure, jo si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i evidentment intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més a més com ha dit abans mm-hmm. i que entengui d'una certa forma no recordar-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
0: Com el que comentava la Bianca,
2: sí.
0: no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
2: Sí.
0: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati i sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions... El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: És normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel, faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Sobren les apostes. Qui mereix quedar-se sense Pati?
6: Jo crec que l'últim, com es deia?
0: L'últim és el Biel, el que el diu Biel, de les flexions.
6: Jo crec que ha caigut una
0: en una trampa.
6: Sí, ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, clar, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
0: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense Pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
6: I ja sense Pati un dels dos.
0: Molt bé, per tu l'abraçaries, no, també, el Biel, sí, segurament. Jordi, tu què? Amb qui deixes sense Pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
8: Ho tinc molt clar, la Daniela.
0: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, sí, m'ho dirà malament.
8: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
0: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
8: No sé què li diria, però...
0: Perquè, evidentment, es queda sense Pati, això ja està clar, això ja està decidit, no? Per
8: no
0: teva
8: sé,
0: està clar.
8: És que no sé què li diria. Li diria pues, que està malament, que freixi paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
0: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid perquè el temps passa. Bianca.
7: Jo deixaria fora la Daniela.
0: Ai.
7: I li diria que, bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la... Si
0: perquè
7: la...
0: el món gira, no? No deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
7: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
0: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
7: És més coses que gorda.
0: Molt bé. Júlia. Jo li... Arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
2: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
0: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat d'aquí es queda sense Pati. I és la... Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar i, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre bueno, com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no? De ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diríem al Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
8: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... A les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
0: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn i que per tant li hagi afectat, com ho heu afrontat això, vosaltres com a amics? Com ho heu fet?
8: Bueno, jo no ho he patit de prop, sé de gent que ha estat al meu cost, bueno, que ara està present però en aquell moment no ha estat present, llavors no sé què li diria. Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot. Que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
0: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
7: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
0: sí, hem d'acceptar-ho ja.
7: No cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
0: I et serveixen aquestes xerrades?
7: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple, ara,
0: o sigui,
7: ara mateix.
0: I com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
2: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlant com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com
0: acompanyar,
2: sí,
0: també.
2: Exacte.
0: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no pas des de la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
2: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que
0: deia també
2: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent.
6: Llavors, com que això de que facin xarles de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
0: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser hauríem de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos, massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
7: Sí.
0: Sí.
7: Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir, mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
0: Que bo això, no?
7: Sí.
6: Jo també.
7: Sí.
0: Va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
7: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava així com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
0: I tant.
7: I no sé.
0: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques,
7: sí,
0: no?
7: Vull dir,
0: al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer. I a casa, els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi, com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
8: Les famílies, apoyant-te, entenent-te, i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica d'estar, si és amics de veritat.
0: I tant.
8: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
0: Clar.
8: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
0: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
7: Sí.
0: Potser, no dic que ho facin malament, pobra, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una...
6: Però la brometa.
0: La brometa, o la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
7: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
0: Cal un podcast per les famílies, eh?
7: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
0: Yeah.
7: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època m'havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
0: clar,
7: saps?
0: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
6: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat. Potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
0: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes de tot el que hem comentat?
6: Jo crec que en aquesta taula, com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha aquell

0: amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
1: tu quedis per tu, no?
0: Exacte, perquè és que després això surt.
1: I
0: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
2: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I els que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Ràdio Sant Boi, local i en català.
1: Mira'm.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves. En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

his hand.

Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu la més cordial salutació i benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que dediquem a tots els afeccionats al jazz, els més veterans, els nouvinguts i els que ho seran en breu i potser encara avui no ho saben. Doncs bé, per tots, aquests 60 minuts en els que us oferirem el millor jazz de la nostra discoteca. Avui, al voltant del tema The End of a Love Affair, una balada escrita l'any 1951 pel compositor nord-americà Edward C. Reading i que la primera que ho va enregistrar en aquell mateix 1951 va ser la vocalista Margaret Whiting. Doncs bé, a partir d'aquestes centenars de versions, moltes interpretades per vocalistes, és un tema molt estimat pels i les cantants. Versions com les de Dinah Shore, acompanyada de l'orquestra d'Henri René, també de l'any 1951, Mabel Mercer del 1952, Johnny Hartman del 56, Frank Sinatra amb l'orquestra de Nelson Riddle en el 57, Billie Holiday en el 58, Nat King Cole amb orquestra dirigida per Gordon Jenkins l'any 1963, Ernestine Anderson al 67, Tony Bennett al 72, Mark Murphy al 1985, Laura Vigi al 93, Mina Gossi 2004, Jonathan Pérez de 2018, bé, etc, etc. El llistat és molt més ampli i a més hauríem de sumar les versions exclusivament instrumentals de les que alguna d'elles hem seleccionat per oferir-les al llarg del programa.

Doncs bé, com tenim per norma aquestes versions, us les oferirem en un estricte ordre cronològic, començant per la més antiga, per finalitzar per la més actual, de les que disposem, evidentment, i com és norma del programa, en versions exclusivament instrumentals. I bé, i comencem, i ho farem rebent el trio del pianista George Wallington, que el 4 del 5 del 1956 va enregistrar un àlbum titulat Night Music, que contenia 11 temes. El segon de la cara B era precisament aquest The End of a Love Affair.

Doncs bé, hem començat la selecció d'avui amb la versió d'aquest trio liderat pel pianista George Wallington, un trio completat per Teddy Kotlik al contrabaix i Nick Stavulas a la bateria. A tall d'informació dic que George Wallington va néixer a Palermo, a Sicília, el 27 d'octubre de l'any 1924, tot i que just nascut els seus pares es van traslladar als Estats Units. El seu nom real era Jacinto Figlia. Gran músic i un dels arquetips del pianista Bob. Bé, el nostre següent convidat també és un trio, i a més, alliderat per un pianista. En aquest cas, estic parlant del senyor Lou Levy, músic nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, el 5 de març del 1928, i que ens va deixar la població de Dana Point, a Califòrnia, el 23 de gener del 2001. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem retrocedit fins l'any 1959, quan Lou Levy, en formació de trio, enregistra a la ciutat de New York pel segell Jubilee un àlbum el que titula Plays Baby Grand Jazz. Doncs bé, d'aquest àlbum hem recuperat aquesta versió que tot just acabem d'escoltar. Lou Levy al piano, Max Bennett al contrabaix i Just Johnson a la bateria han estat els protagonistes. I continuem. El tercer convidat de la nit és el saxofonista Dexter Gordon. En aquest cas retrocedirem fins l'any 1961, concretament fins al 9 de maig, i ens situarem en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Inglewood Cliff, a l'estat de New Jersey, perquè aquell dia Dexter Gordon enregistra un àlbum el que titularia Dexter Calling i en el que figurava aquesta enèrgica versió. Sense més, escoltem-la.

Doncs bé, perdó, com dèiem a la presentació de l'àlbum Dexter Calling, que per cert es publicaria l'any 1962 en el prestigiós segell discogràfic Blue Note, hem recuperat aquesta versió que ha estat protagonitzada per Dexter Gordon al saxo tenor i direcció, Kenny Drip al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. I avancem, avancem en el temps, ara per situar-nos en el 1965, en el que el gran guitarrista Wes Montgomery, per l'ocasió, acompanyat d'una gran big band amb arranjaments i direcció de Oliver Nelson i pel segell Verve, enregistra un disc que es publicaria amb el títol de Going Out of My Head. Doncs bé, dins d'aquest disc, aquesta versió del The End of Love Affair, el nostre tema d'avui.

Doncs bé, Wes Montgomery, el gran mestre de la guitarra, acompanyat d'una gran big band formada pel bo i millor de l'escena jazzística d'aquell moment. A tall d'exemple, dic que van participar Phil Woods, per exemple, saxo alt i clarinet, Herbie Hancock estava al piano, George Duvivier al contrabaix, Jimmy Cleveland al trombó, Donald Byrd a la trompeta, Joey Newman també a la trompeta, etc, etc. No els anomenaré a tots per tal de no fer-me farragós. Bé, i continuem fent camí, ara per aturar-nos en l'any 1976, quan un altre guitarrista, però d'estil molt allunyat al de Wes Montgomery, enregistra un àlbum titulat The Influence. Ho fa pel segell Xanadu. Parlo d'un altre gran mestre de la guitarra, el senyor Jimmy Rennie. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Jimmy Rani a la guitarra, que ens ha deixat aquesta càlida i lírica lectura d'aquest The End of Love Affair, el tema al que estem dedicant al programa. Tot i que ho he apuntat a la presentació, el disc és a trio, però concretament el formaven Sam Jones al contrabaix, Bill Higgins a la bateria i evidentment el propi Jimmy Rainey a la guitarra i direcció. Però en aquest tema, doncs, tal i com has escoltat, està a càrrec exclusiu del gran Jimmy Rainey. I de 1976 ara farem un salt important, perquè ens traslladarem fins l'any 1993. I és que volem rebre a un dels saxofonistes tenors més importants del panorama jazzístic actual. Estic referint-me al senyor Eric Alexander, músic nascut el 4 d'agost de l'any 1968 a Illinois, a Chicago, i un dels grans especialistes del bop i del post-bop, que entre d'altres mèrits, que en té i molts, té el d'haver quedat segon en la competició de Thelonious Monk de saxo de l'any 1991, per darrere, concretament, de Joshua Redman i per davant de Chris Potter. Bé, com deia, l'any 1993 publica un àlbum titulat Straight Up, àlbum que s'havia enregistrat en els estudis Riverside de la població de Chicago. Doncs bé, anem a escoltar la seva...

Doncs bé, ells han estat Eric Alexander, el saxo tenor i líder de la sessió, Jim Rotondi a la trompeta, Harold Mavern al piano, John Weber al contrabaix i George Flutas a la bateria. Bé, i d'un saxofonista tenor a un altre, d'Eric Alexander a Houston Pearson, pel que confesso que és una de les meves febleses jazzístiques. Any 2003, any en el que publica i pel segell High Note un àlbum amb el títol de Social Call. És un àlbum que s'havia enregistrat el 8 de maig d'aquell mateix any en els estudis de Rudy Van Gelder. I això és una apreciació absolutament personal. Penso que és un disc molt i molt recomanable i, com diuen, per mostra un botó. Escoltem la versió que del tema, el nostre tema d'avui, fa el senyor Houston Pearson.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Houston Pearson, el saxo tenor i líder de la sessió, Stan Hope al piano, Paul Bollenbach a la guitarra, Pierre Olagat al contrabaix i Chip Witt a la bateria. Doncs bé, ara continuarem i ho farem d'una manera important, perquè de Houston Pearson, que com dit era un disc de l'any 2003, farem un salt de 10 anys per situar-nos en el 2013, quan el saxo alt Benjamin Herman enregistra un disc que titula Café Solo a la ciutat d'Amsterdam, concretament el 5 de gener de l'any 2013. Està acompanyat de Ernst Glerum al contrabaix i Josh Patoka a la bateria. Benjamin Herman al saxo alt. Escoltem-lo.

Doncs ben, ja gairebé, gairebé que arribarem al final del nostre programa d'avui i ho farem amb la versió, una última versió concretament de l'any 2016, que va a càrrec de Greg Abate i Phil Woods, dos grans saxofonistes alts, i que tant se val a l'ordre que anomenem Greg Abate o Phil Woods i Phil Woods o Greg Abate, que tant se val a l'ordre d'acompanyants. Estan acompanyats pel pianista Tim Ray, piano, John Lockwood al contrabaix i Mark Walker a la bateria. I amb ell us direm adéu, un adéu, això sí, temporal, perquè la nostra intenció és tornar la setmana propera amb un nou estàndard i el seu corresponent repàs cronològic.

Doncs bé, tal com dèiem abans, Greg Abate, Phil Butch, que tant, tant se val l'ordre en els que anomenem. Bé, només ens queda que rebeu el nostre agraïment per la teva sintonia, recordar-te que si és del teu interès pots tornar a escoltar el programa mitjançant el servei de podcast que té establert l'emissora. I per últim, sàpigues que també el penjarem en el portal d'ivoscom.com, que si no el teniu instal·lat ho podeu fer baixant-lo des de qualsevol buscador, és gratuït, i si busques jazz setmanal guió 2 tindràs un munt de programes a la teva disposició. Gràcies i m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.
1: Fas tard, si creus que l'espai...

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Ràdio Sant Boi, sona com tu.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

mirat el WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

Ara ballaré un ami.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.